La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable.
1: Todas tus amigas son tan lindas, son tan frágiles.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: I got blisters on my fingers!
5: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo te da la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
6: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? People try to put us to death. O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup? De què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Surtin tots de les trinxeres del teatre de l'absurd. Ve el regal quan menys t'esperes. Veus que res està perdut. Veus que res està, veus que res.

tots de les cabòries, de la nòria i dels embuts, de neurosis, claustrofòbies,

0: fugir, tornar a començar en un poblet que tingui un nom que no pugui pronunciar.
1: Tu! Potser la millor.
2: És tot aprofitable.

0: Fórmula CAT. 60 minuts.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular, ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
4: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
5: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
6: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i bueno, aquí estic.
1: Nos escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
7: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
1: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
8: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya, amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu, i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
1: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
7: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
7: Es farà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
9: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
7: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
1: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
10: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
1: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
7: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
1: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
11: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 9:45 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats als centres sanitaris, 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol, 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central 5, a Girona 14, Lleida 6, Camp de Tarragona 18, Barcelona Metropolitana Sud 6, Terres de l'Ebre 3 i el Penedès 2.
1: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
12: Al col·legi, el Segrià, un veí de 57 anys, va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies instal·la l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. En la tornada, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
14: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
13: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
1: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
7: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
15: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer, se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
7: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
1: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
7: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
1: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
16: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
17: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
16: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
1: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llull. Llobet.
18: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
19: Això mateix, a veure l'eclipse. Hem vingut aquest matí i fins que surti l'eclipse.
20: Sí, és que m'ha mandat mi cunyado de avanzadilla i viendo que cambiaban la ruta, las carreteras, hemos dicho, en vez de a cenar, a comer. I aquí estamos pasando el día.
18: El moment es va anar apropant i de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
3: No, no, o sigui, al contrari. M'ho esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
18: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
1: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
21: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle, i és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
22: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
5: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, i al final dius, és que hi has d'anar per nassos.
6: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
21: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre amb una cobertura de més del 99%.
1: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
2: Notícies en xarxa.
1: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
7: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
1: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí. L'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
7: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
1: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
23: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
24: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
23: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
1: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
7: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
1: Olot FM, Roger Isern.
0: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber a una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
4: Tu vas adaptar? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
0: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
1: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
7: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
7: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,10% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
1: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
7: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 3, ens situem a Barcelona on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
8: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
9: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
8: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
1: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
10: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
25: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
10: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
1: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el cos del bou i la baixada de la peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xiaogí i Botella.
11: Les Albes del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de Gaudí, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
12: Reconec que m'han donat compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de Tarragona, ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
11: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
1: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
13: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
14: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
13: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'Associació Puentes i el Festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
1: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra previst per dissabte per motius de salut.
7: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals.
15: Maria del meu cor, que desgraciat, que em faràs si tinguem de jo.
1: 8 minuts i 2:15, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
7: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
17: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
1: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
17: I ahora sin ti ya no vivo.
7: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cal Roig.
17: Vivo, vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro.
1: Doncs amb Malú arribem als esports. Porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf, el Johan Cruyff, en ple eclipsi solar.
26: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3-1. Dianes de Patrick Guijarro, Claudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial. Un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
27: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
26: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
28: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies el ritme dels altres i al final costen, però bueno,

0: Estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos, l'agarenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, assignat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de primera federació també van jugar partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat Josep Maria Gené parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
1: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, del torneig històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 30 d'agost. Avaluarem el treball a la competició feta al torneig històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc i a partir d'aquí doncs seguirem avançant.
0: I els europeus de Birmingham d'atletisme, ja el Bistuer disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
2: Doncs gràcies a Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un...
6: Ràdio Caldes, 107.8.
7: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
9: Oh, mamma mia, mamma mia!
8: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
6: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular, ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
2: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
3: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi has d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
4: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi. I bueno, aquí estic.
5: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijuan.
6: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
5: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
7: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calla i també molt xafosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment aniran acompanyades de tempesta.
5: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
6: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
5: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
6: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
8: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
5: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
6: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
5: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
9: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
5: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: És la nostra portada aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
6: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions
5: de
6: la vista.
5: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
10: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
11: Amb les dades que tenim ara, potser ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral, i aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
10: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
11: I que la gent sigui conscient que si en els propers dies tenen se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
10: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
5: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
12: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde, Josep Maria Gras, ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
5: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
14: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que l'agafessin els cotxes perquè no col·lapsar.
13: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
5: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Juan Fernández, el secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
15: Rodalies no funciona. I no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
6: En unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
5: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
6: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
5: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carles Serrano.
16: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
17: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
16: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
5: 5:03 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Lleida de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
18: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
19: Gràcies als equips de propis que tenim, de Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
18: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
5: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
20: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
21: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, pues, vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa, pues...
20: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
22: Pues acaba de començar encara, sí? O sigui, hi ha una taca molt petita,
20: sí.
22: I cada cop pues, molt lentament se'l va fer més gran.
20: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí hi va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
5: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
0: Notícies en xarxa.
5: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
6: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
5: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
6: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
5: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
23: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
24: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
23: Arrel de l'incendi a Castellbí, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
5: I us ho diem en titulars. En punt 3:45 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
6: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
5: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en dos anys.
6: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
5: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
6: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
5: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
6: El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
5: I ens hi tornem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
1: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
8: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
5: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
2: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els tres consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
5: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona Ràdio, Xaugí Botella.
3: Les Salves del Canó de Sant Roc donaran el dret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
4: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
3: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
5: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans. Cobra portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
7: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
9: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
7: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
5: I amb postres vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
11: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO.
25: Maria del meu cor, que desgraciat, que em faràs si tingués de ja ho tindria tu.
5: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
26: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada.
27: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
5: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
27: Y ahora sin ti ya no vivo.
26: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Caproig.
27: Miro la vida en color y tú en blanco y negro.
5: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
28: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions de TV3.
29: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les
10: les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
28: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcatxia al municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
12: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
28: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el Bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
13: Que moltes ganes. Al final aquest any a jugar a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
28: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jalvis Tué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
5: Gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
14: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
15: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
14: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
15: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
14: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
16: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
14: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
17: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
14: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Let's go.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres, a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Ràdio Caldes,
2: la banda sonora d'aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ràdio Caldes,
0: la banda sonora d'aquest estiu.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 77.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Paraules, música i lletres a la fresca. L'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia.

0: Bona tarda, encetem una nova edició de Paraules, Música i Lletres a la Fresca. Avui tornem a obrir aquest espai a la fresca i ja sabeu, un espai que respira estiu, que respira cultura, que respira vida. Un espai on cada dijous ens deixem portar per històries, converses, sons i mirades que ens connecten amb la creativitat i amb la gent que la manté viva. Iniciarem la primera hora del programa de 7 a 8 del vespre amb les paraules del dia a dia, les paraules quotidianes i també amb les paraules estudiades, les paraules d'autor, les paraules representades, les paraules que ens lliguen amb les persones reals i amb les ficcionades que prenen vida a l'escenari. Viatjarem per l'escena, pel teatre professional, per la interpretació que sapgeja, que emociona, que trenca i que transforma. I ho farem guiades per un jove actor que ja és una veu pròpia dins del panorama teatral, Pol Sanuy, amb qui parlarem de trajectòria, d'ofici, de futur, de dificultats i de tot allò que passa quan la paraula es converteix en presència. A la segona hora, de 8 a 9 del vespre, farem un pas cap a una altra manera d'interpretar el món, una manera que no necessita veu, ni tinta, ni escenari, només necessita sensibilitat, disciplina i un instrument que respiri amb qui el toca. Una hora dedicada a la música, a l'aprenentatge, al talent. I ho farem de la mà d'Àlex Zayas Liso, un jove de només 14 anys que és literalment un fenomen musical, sobretot en la música clàssica. I ara, després d'aquesta entrada al programa, entrem de ple en aquesta primera hora de paraules, música i lletres de la fresca, una hora dedicada, com hem dit en un principi, a les paraules que ens transforma en escena, paraules que prenen cos i que prenen ritme, que prenen vida damunt d'un escenari. Avui viatgem pel teatre contemporani, pel musicals, per la creació jove i trencadora, i ho farem guiades per un actor que, tot i la seva joventut, ja ha deixat una empremta molt clara en l'escena catalana. És Pol Sanuy. Mira, Pol, benvingut.
1: Hola, bon vespre, com estem?
0: Molt bé, i no saps tu la il·lusió que em fa que estiguis aquí.
1: A mi també, perquè... Bueno, digueu-t'ho.
0: Fa uns dies que estaves a l'escenari, vull dir que allà pues, vaig poder veure't, a més en plena feina, eh?
1: Sí,
0: una feina molt ben feta.
1: Una obra molt...
0: Trencadora.
1: Molt trencadora, literalment, sí. Perquè es trenquen coses sí. a la funció, vull dir que...
0: Bueno, contínuament,
1: Sí, hi ha un dispositiu que no para de baixar i de trencar-se.
0: I de trencar-se, però puja de nou, no? Doncs sí, vaig tenir justament una esquerda al món.
1: Exactament.
0: Aquesta obra, que de fet és la teva darrera, podria dir, feina, no? Mm-hmm. Dins del que és el... a l'escenari, dins del que és el teatre. Si em deixes, faré una primera... Bueno, intentaré fer un resum de qui és Pol Sanuy perquè és ben llarga.
1: Ai, quina il·lusió!
0: per això vull dir que intentaré resumir-lo. Doncs mira, és nascut a Barcelona, 27 anys, molt jove, actor, cantant i director també, vull dir que ho portes tot. Un intèrpret complet d'aquells que poden passar del musical al drama contemporani amb una naturalitat sorprenent. Format en aules arts escèniques, és l'escola on tu t'has format, no? Has treballat en produccions que ja formen part del mapa teatral actual. El Transbord, de Sebastià Portell, Carrie, el musical, Tom Sawyer, detectiu, i sobretot Un refugi al sol, bueno, en aquest cas era sobretot, no?, perquè després ha vingut l'altre. En aquest cas, Un refugi al sol, perquè és una gran obra i, a més, molt difícil, perquè és un musical.
1: Sí.
0: I els musicals són més difícils. Ho heu de fer molt bé, ho heu de quadrar superbé, perquè la gent quedi contenta. I això va passar també en aquell moment, vull dir, quan
1: es
0: va representar aquesta obra. Vull dir que també, podríem dir que també trencadora, eh?
1: Sí,
0: tot i que
1: molt.
0: Sigui musical, però ja t'he dit que molt difícil. Doncs també és, com he dit, a banda de ser intèrpret, és codramatur, codirector, en aquest cas era també del muntatge, no?, d'Un refugi al sol.
1: Exactament.
0: I la teva feina ja ha valgut una nominació al millor actor revelació en els Premis Teatres Barcelona. També has debutat en televisió en la microsèrie Crossfire, perquè és una micro... aquesta no l'he arribat a veure.
1: Són tres capítols, sí. És la típica minissèrie de la BBC
0: I Radio Televisió Espanyola.
1: Exactament, era una coproducció.
0: I crec que aquí tens un paper també...
1: Molt allunyat a la meva realitat, també, sí, perquè faig de terrorista,
0: Fas de dolent. Sí, això sí que ho sé, tot i que no l'he vist, no. Però ho recordo bé, per les explicacions dels amics, etc. Ets membre fundador de la companyia Géminis, justament és la companyia d'aquesta obra, d'Un refugi al sol.
1: Efectivament.
0: Juntament amb, aquí amb una altra actriu, que és la Mireia, no?
1: La Mireia Morera.
0: Exacte. O sigui, una companyia que és jove i que crea teatre contemporani, musicals en català, amb temàtiques LGTBI, també és generacional i que ja has aconseguit això, el reconeixement. I crec que en aquest cas la Mireia també va tenir el premi.
1: Amb el primer espectacle, o sigui, la Mireia va guanyar el premi a millor artista revelació com a actriu i com a compositora del Refugi, els Premis de la Crítica. Ens va fer molt feliços el reconeixement dels crítics i també el primer espectacle de la companyia, Artemis, que era un monòleg musical que interpretava la Mireia, estava ella sola a l'escenari fent un tour de force i que en aquest cas jo era el director i que va ser l'espectacle amb el que va néixer la companyia d'alguna manera.
0: Géminis.
1: Exactament.
0: Géminis, en aquest cas, tot i que... No sé si per la banda, que seria Géminis, o per també podrien dir per aquestes dues personalitats.
1: Efectivament. O sigui, el nom... és una cosa que ens fa molta il·lusió explicar, perquè ens l'han preguntat poc, vull dir que és guai. El nom ve no perquè siguem cap dels dos Géminis, perquè...
0: No, perquè tu és anterior, crec que ets Tauro.
1: Jo sóc Tauro, jo sóc molt Tauro, a més, però Géminis és una constel·lació en el qual Apolo i Artemisa s'estan com... Són aquests bessons que s'acompanyen, també és el signe dels actors, les dues màscares, no?, de la comèdia, de la tragèdia i del drama, i està molt linkat amb els dos espectacles, perquè Artemis parla de la lluna i Un refugi al sol parla, entre moltes coses, d'aquesta figura solar. Llavors ens va semblar com idoni el nom. La Mireia és la lluna i jo sóc el sol. Ella és Artemisa i jo sóc Apolo, que Apolo. És... També fa una mica d'apologia al meu propi nom, vull dir que...
0: Pol, sí senyor. D'altra banda, és docent. Vull dir, és professor, que això també va molt bé dins d'aquesta professió, que és una professió que té èpoques molt bones, no? Mm. I èpoques que podrien dir que queden a la baixa, i el fet de tenir una altra feina, com és en aquest cas molt relacionada, perquè en aquest cas és professor, però justament on tu t'has format.
1: Sí, bueno, ara justament a aules no hi estic donant classes, tot i que jo he donat classes molt de temps, però estic a diferents escoles de Barcelona, he estat també a l'ESCAC treballant, tinc diferents grups de teatre, amateurs i semiprofessionals. Llavors, és una feina que m'apassiona, que com tu molt bé deies, ens ajuda molt als actors, no?, a equilibrar aquesta balança d'inestabilitat, perquè de cop tens una cosa estable, una feina estable, però a part... És una feina que m'omple moltíssim la pedagogia i també portar com la pedagogia teatral, no? De veure com podem, com a intèrprets, millorar. També treballo a l'estudi Karloff, que és un estudi enfocat només a la interpretació davant la càmera i veure com joves artistes com es preparen a audicions, o sigui, és fascinant, la veritat.
0: Doncs ja dic que és una bona estratègia tenir aquesta vessant pedagògica, no?, ser professor. I així, ja per resumir més el que la teva trajectòria, doncs de les obres ja les he dit, Transbord, Carrie, Tom Sawyer Detectiu, Un refugi al sol, i aquesta última, que després ens centrarem bastant, que és una esquerda
1: en el món.
0: En el món. El premis, doncs, també com hem comentat, nominat a millor actor revelació de Premis Teatre Barcelona, direcció, codirecció de Medea 60 i projecte de la companyia Géminis, debut internacional en Crossfire, no?, en aquesta sèrie de tres capítols, o crec que era de tres capítols.
1: Tres capítols, tres.
0: I professor, i l'última obra, L'esquerra en el pont, que és la que després parlaré. Però ja primer farem una mica als inicis. Quan vas descobrir que tu series, que volies ser actor? Perquè a més hem de, i això ho puc constatar, que tu és una persona molt de ciències.
1: Sí, absolutament.
0: Amb matrícules d'honor, i per això, però que de cop i volta decideixes a l'hora de quasi de dir pues, entrar a la facultat que el teu anava per l'escena.
1: Clar, és que crec que hem d'explicar als oients que tu i jo ens coneixem de molt de temps.
0: Quan vas néixer.
1: Exactament. La Conxi és amiga de la família i exacte, jo des de petit tenia molt clar, o em pensava que tenia molt clar que el meu futur estava vinculat a les ciències, perquè també és una mica el que passa també quan estàs estudiant de que a vegades fas allò que se't dona bé, i a mi les ciències i els números i sempre m'han interessat i m'han agradat, però després com no trobava com allò que per mi era vocacional, no? De dir a què dedicaré com la meva vida o a què vull dedicar la meva vida. I sempre he sigut molt inquiet, tu em coneixes, he sigut també bastant mamarratxo, que a mi m'agrada dir, com de muntar shows a casa, de cantar,
0: bé,
1: exacte, de fer cinc stars, sí. I sempre he fet música, els meus pares m'han apuntat a música i era una cosa que m'agradava molt, però tocava la guitarra, no acabava de ser la guitarra, i de cop vaig descobrir el món dels musicals i em vaig apuntar a una coral gospel, que per mi va ser com reveladora, i allà va ser on em vaig adonar que em feia molt feliç estar damunt d'un escenari. Val a dir que des de petit al col·le muntava obres de teatre. Al pati de l'escola amb els meus amics jo muntava obres de teatre i les dirigia abans, i no havia fet mai interpretació ni teatre ni allò que t'apuntes al Casal o no, mai. I sí, de cop ho vaig tenir com molt clar, vaig apuntar a fer teatre musical i m'ho passava molt, molt bé, i vaig parlar amb els papes també va ser com un moment de dir, però com? Aquest gir sí, de... Molt. Este giro de los acontecimientos.
0: Sí.
1: Però també ho van entendre molt perquè ells veien que realment hi havia com això, com una vocació. I des de llavors, i la veritat és que molt feliç, i he de dir que ser una persona de ciències, hi ha molta gent artista que és de ciències, perquè la interpretació és un departament que requereix d'una ment per aprendre't els textos, per la intel·ligència de l'espai, per la velocitat al que van les coses, no? I molta gent, després, quan estàs dintre del mundillo i del sector, te n'adones que venen de rames de... Jo he fet una enginyeria i després em vaig... L'Anne Perelló, la meva companya d'escena a l'esquerra del món, és enginyera de ponts i camins com el meu germà. Però de cop ho va veure molt clar.
0: L'Anne Perelló és la Rosa?
1: Sí, la Su. Uh-huh. Vull dir que els camins són molt diversos, però jo trobo que a vegades tens com aquesta la llamada, no? El musical dels Javis. Sentes la llamada i vas de cap.
0: O sigui, no t'importa. O sigui, vaig cap aquí, m'és igual. Sí. Si la cosa va bé, perfecta. I si no, pues, bueno, ja buscarem una altra. És jove, sí. No? Soc jove i ja buscaré l'alternativa, sí. El pla B.
1: Mira, a mi el Dani Anglès a l'escola d'aules un cop em va dir, i hi estic bastant d'acord, va dir, sempre estàs a temps? O sigui, hi ha molta gent que fa primer una opció i després l'altra, no? I quan se n'adonen de la segona opció, de cop tens 30 anys, que no és una mala edat per dedicar-se a la interpretació, però és veritat que en el món de la interpretació, contra abans comencis, millor, perquè és una carrera de fons, perquè t'han de conèixer els directors, la gent amb la que treballaràs, no? I em va dir, sempre estàs a temps de fer-ho al revés, de primer provar-ho, de veure si realment és el teu espai, si t'agrada aquesta inestabilitat, i si no, et pots apuntar a una carrera després i fer el mateix procediment que faries, no?
0: Clar.
1: I realment ho vaig pensar i vaig dir, pues sí, més val com posar com tota la carn en l'assador ara, i si després
0: que hi ha un... Que és on està l'energia, no?
1: Exacte, i si després hi ha un gir dels aconteixements, i de fet, aquest any potser m'apunto a la universitat, vull dir, perquè tinc ganes de seguir-me formant en un altre àmbit, llavors...
0: Com per exemple?
1: Doncs estic pensant, jo vaig començar Comunicació i Indústries Culturals a la Universitat de Barcelona, i perquè
0: m'agrada
1: molt. Això
0: t'obre també moltes altres portes.
1: Sí, m'agrada molt el món de la comunicació. I si no, Història de l'Art.
0: També.
1: O sigui, són les meves dues opcions. Tampoc són dues opcions que...
0: No, no són de ciències, precisament.
1: No, però m'agraden molt i crec que, a més, em van molt bé com amb l'acompanyament artístic. Mm-hmm. I mentre tingui feina d'actor, si m'ho puc compaginar, doncs endavant.
0: Perfecte. Doncs quin va ser, si, no sé si recordes, el primer paper que vas interpretar, però ja, diguem, quan ja t'estaves formant, no sé
1: com
0: si aquest era...
1: formant.
0: Un cop ja tenies...
1: Sí, com gairebé professional seria, sí, no, la pregunta?
0: Sí, abans de professional. Jo diria que la primera.
1: El primer paper que recordo és, de molt petit, però per mi és molt especial, que és de fer de Lumière a La Bella i la Bèstia al col·le. Era no sé, va ser molt, molt guai perquè va ser un personatge que de cop era com molt jo i vaig fer, que guai, fer això sobre l'escenari. I després, com paper de dir, a aules, justament, vam fer un taller que es diu Rodigor, que és un espectacle que vam fer als Egos Teatre, amb qui després he tingut la sort de treballar, amb la Maria Santa Llúcia, justament ara fa res, i era un taller d'un espectacle, d'un musical de Gilbert i Sullivan, molt complicat, jo tenia 17 anys, i era super divertit de fer, molt divertit. A mi la comèdia sempre m'ha agradat molt i fins i tot ma mare a dia d'avui diu tot està molt bé, però com ese papel... Sí, jo crec que aquell va ser el dia de la meva mare fer com un... Sí, és el que ha de fer el Pol, saps?
0: Això està clar que ahir és on ella va dir, doncs mira, és la seva professió.
1: Sí, sí, perquè em va veure però dir, és que no t'he vist mai així de suelto, de feliç, d'hipnòtic, no? Són de vegades aquells moments en els que fas una cosa i realment estàs com connectat en l'eix. Ui, que he donat un cop.
0: Hi ha algun moment, no sé si és per aquí, en aquell moment, quan tu vas fer de Lumière, que dius, aquí va començar tot. Aquí comença tot, o és un altre que dius, aquí comença ja la meva vida. La meva vida en el teatre, o en l'escena, perquè sí, després hi ha un altre.
1: Hi ha un que és molt especial, que és jo, no és Lumière, és el següent, que és el col·le també, de treball de recerca, jo vaig fer un musical, vaig produir un musical. I en aquest primer musical que vam fer Wicked, que és un musical molt especial per mi, jo vaig fer d'Elfaba, que vaig canviar tot l'espectacle perquè el paper de la noia de Bruixa Verda el pogués fer jo, i la meva companya en escena era la Mireia Morera.
0: O sigui, que ja us coneixeu de...
1: Sí,
0: de molt,
1: la Mireia
0: molt
1: és la meva veïna de Sant Andreu, o sigui, anant junts a la música, a la coral, a tot arreu.
0: O sigui, de petits ja.
1: De petits. No? I li vaig dir, he de fer això, el treball de recerca, ens deixen al teatre, et vols apuntar? I vam fer el musical entre nosaltres dos, mano a mano, amb uns amics, amb uns companys de classe, i va ser super especial. I allà va ser on la Mireia i jo vam decidir, sí, ens dediquem a això. Ella va entrar a l'institut i jo vaig entrar a aules, i 4 anys després vam fundar la companyia que ens està portant molt bons records. I llavors jo crec que allà hi ha un punt com de presa de decisions com a nivell d'energies, en el que la Mireia i jo ens vam donar la mà i vam fer...
0: Anem
1: companyera.
0: Anem cap aquí, sí senyor. I precisament en la teva formació, com va ser estudiar en Aules?
1: Molt guai, va ser molt guai. Aules és una escola molt intensa, perquè, clar, la formació en teatre musical, el que es diuen... Triple threat, en anglès, és a dir, amenaça triple, perquè has de dominar les tres disciplines, no? La interpretació, el cant i la dansa. I jo recordo, sobretot a primer i segon, fer moltíssimes hores. A primer, potser entrava a les 9 del matí i sortia algunes tardes a les 9 del vespre perquè et quedaves allà passant text, o hi havia una classe de dansa a la tarda i la feies perquè podies fer-la. Molt intens, però molt gratificant. Jo he conegut primer a tots els meus millors amics allà, i que encara els conservem, i que és molt màgic acompanyar-nos durant aquesta professió, i després molts, molts, molts bons professionals que, amb els que després he treballat o que m'han donat les meves primeres oportunitats i que admiro moltíssim. Per exemple, el Jumon R, que és el codirector i codramaturg del Refugi, era el meu professor a Aules de dramatúrgia, d'interpretació, i després poder com tenir l'oportunitat de treballar amb ell, una persona que admires a nivell de formació, o l'Helena Fortuny, o és que moltíssims professors, moltíssims,
0: sí,
1: l'Esther Cort.
0: Sí, perquè ara jo te volia preguntar, però ja me l'has contestat, que el professor o professora que ha estat clau en el teu camí, suposo que és aquest
1: molts,
0: que estàs
1: molts,
0: comentant.
1: Molts, molts, sí,
0: no?
1: el Víctor Arbelo i el Marc Vilavella també a Can, o sigui, sí, sí, és una escola que té una oportunitat formativa molt completa.
0: O sigui, aquí, en aquest centre, ho fas tot.
1: Sí.
0: Música, o sigui, compagines música, interpretació i cant. I això, com s'aconsegueix?
1: Doncs, primer de tot, estudiant les disciplines per separat, no? És a dir, tu tens classes de cant particular, tens classes de jazz, tens classes de contemporani, de clàssic, de claqué, després fas escenes o treball emocional concret, no? I després tens algunes assignatures en les quals fusiones. Per exemple, teníem una assignatura que es deia staging, que era fer muntatges de números musicals. Llavors, muntaves un número de... obertura de Newsies, no? O obertura de Mamma Mia.
0: Uh-huh.
1: I llavors havies de... O fem tres números de Mamma Mia. I havies de cantar, ballar, i hi havia certs personatges, i llavors alguns de nosaltres també interpretàvem, no? I era molt enriquidor. I després, una cosa molt interessant, que ara, de fet, crec que ho han deixat de fer, però quan jo estudiava a aules, als estius hi havia el muntatge de musical. Era un taller de musical en el qual, en tot el mes de juliol, muntaves un musical sencer. I, a més, normalment tenies un paper. I era molt guai perquè podies com posar en pràctica tot el que havies estudiat durant el curs, no? Per separat, i llavors al juliol tenies com la mostra final. Sí, sí.
0: I per a un actor jove, justament, és molt important formar-se en totes aquestes disciplines, si vol destacar?
1: Clar, contra els més disciplines dominis és fort, però és així millor, perquè després vas a un càsting i a mi m'han arribat a passar coses surrealistes. Però és disciplines...
0: Explica alguna.
1: Per exemple, un càsting el vaig haver de fer en francès, jo no sé francès, llavors em vaig aprendre el francès fonèticament amb un company meu que sí sabia francès i un actor amic que és francès, i jo de cop fent una audició en francès, fent veure que sé francès, quan no sé francès vaig passar la ronda, o sigui, va ser com surrealista. Després, coses com, saps muntar cavall, no? Jo de cop enviant un vídeo que el meu germà allà va niure, té cavalls, i jo muntant a cavall, un rotllo, bueno, habilitats especials, esgrima, de cop, saps fer submarinisme, o sigui, com coses molt, molt concretes, a vegades, que sí que et sorprenen i et descol·loquen. Però sí, jo crec que, sobretot, a veure, evidentment, en musical has de saber, contra més sàpigues fer les tres disciplines, millor. Sobretot, interpretació i cant. Dansa, és veritat que en funció del musical i del paper que tinguis, no balla el mateix certs papers protagonistes que el cor, no? L'ensemble, que se li diu, o hi ha musicals on no es balla, jo que sé, Maricel, no balles, no? Però clar, si vols fer Mamma Mia, per exemple, doncs allí sí que has de ballar moltíssim.
0: I en un refugi al sol, d'unidor, que és
1: Déu-n'hi-do.
0: Perquè allà, o sigui, a més, heu de fet una gimnàstica impressionant, perquè sí. Sembla que sou de goma. Tires una alçada, caus, per això dic que sembleu de goma.
1: Jo realment, veient-ho en perspectiva, és una borrada el que fem tots, però jo particularment no surto d'escena. O sigui, és que no surto en una hora 40, estic tota l'estona. Comencem amb un número, vinc de gravar el CD, que això és una informació, mira, exclusiva. Traurem el CD
0: de... Radio Caldes.
1: Exactament, traurem el CD del Refugi, i la primera cançó és un número
0: de... El Refugi és l'obra que ja està feta?
1: Sí, o sigui, un refugi al sol.
0: Sí, sí. Però clar, jo t'he dit...
1: Jo li dic el refugi per acurtar, però un refugi al sol, sí. Efectivament, gràcies.
0: Clar, i treureu el CD ara.
1: Sí, el CD.
0: Amb tota
1: sí.
0: La música, que xulo.
1: Perquè molta gent ens ho havia demanat i creiem que era una oportunitat també de que el material quedés com... immortalitzat i que la gent el pogués escoltar. Molta gent ens deia, és que les cançons són molt, molt guais, les vull posar al cotxe. I la primera cançó és un número de 8 minuts.
0: Uh-huh.
1: Que jo estic rapejant. Llavors,
0: que no sé si han passat ja... no, un any, ha passat
1: d'un
0: refugi al sol.
1: Vam estrenar-lo a l'octubre.
0: I eren versos també, a la sala versus que es va fer.
1: Que de fet, mira, segona exclusiva. Però ja estem

0: el diumenge passat va acabar que les funcions
1: de l'esquerda.
0: De l'esquerda, l'esquerda al món, ha estat pocs dies perquè forma part del grec d'aquest any, però sempre queda la possibilitat de tornar-la a repetir, de tornar-la a fer, com és en aquest cas, que a partir de setembre es pugui tornar a veure un refugi al sol i, a més, amb l'afegit de que el Dix ja estarà. I això també és molt xulo. I en aquest cas, continuem parlant d'un refugi al sol, què significa per a tu ser intèrpret, codramaturg i codirector alhora? Perquè així tota aquesta feina la veu fer conjuntament amb la Mireia, no?
1: Sí, o sigui, la Mireia ha fet la composició musical i també ha format part de l'equip de dramatúrgia, però, clar, és un espectacle molt personal. La gent que no l'hagi vist, per posar en context, tracta sobre el punt de partida de l'espectacle. És el diari que va fer a la Guerra Civil el meu tiet avi, el pare de la meva madrina, la madrina de bateig o la que et porta la mona, no? I jo em vaig llegir aquest text el 2020, a la pandèmia del Covid, i em vaig quedar com molt... Primer de tot com en xoc de tenir com un llegat escrit d'un membre de la meva família. Després com em va entrar com una sensació com de por, perquè hi havia moltes coses de sensació en les quals jo, en el moment del Covid i generacionalment, amb aquesta pujada de l'extrema dreta que estem vivint, em sentia com molt representat de per què, per què? Per què els humans hem de fer això? I llavors amb el Jumon, el 2020 vam començar a treballar com podíem tractar aquest tema, perquè el que teníem molt clar és que jo no volia tornar a fer una obra de la Guerra Civil. Que no se'm malentengui amb això, els textos les pel·lícules, les obres de teatre de la Guerra Civil són meravelloses, però ja s'han fet i s'han fet molt bé. I el text del meu tiet avi per mi tenia una ressonància més en què passaria si això tornés a passar, no? Perquè era un jove de 17 anys que de cop l'obliguen a anar a la guerra, i doncs què passaria si a mi ara de cop em criden per anar a una guerra que no em representa. I és un text molt especial i un projecte molt especial i molt personal, perquè està linkat a la meva família, llavors ha sigut molt enriquidor. Era el primer cop que jo també escrivia, val a dir que realment qui ha fet la composició de la dramatúrgia sencera és el Jumon, però sí que m'ha escrit com conjuntament, i després que s'ha escrit pensant en nosaltres, en la Mireia i en mi i en l'Assum Planes. Uh-huh. Llavors també a l'hora de fer-lo és molt guai fer un text així.
0: Mira, ara te donaré una sorpresa, i és perquè el tècnic ens posarà una cançó.
1: Ah!
0: Sí, una cançó que forma part de
1: Un refugi al sol.
0: Un refugi al sol.

0: Doncs sentir el disc, de veritat, posa pèl de gallina, no? Perquè sí, a més és la teva veu i és la veu també de la Mireia,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: És molt xula aquesta cançó.
1: Aquesta cançó és un temazo, ara, o sigui, està malament que jo ho digui, però és un temazo.
0: No, de veritat que sí. Sí, jo és que ja no la recordava. No, és... I ara, però me la buscaré també el videoclip,
1: boom,
0: perquè...
1: Boom, a xarxes.
0: Oh, que xula. Pues, tinc ganes ja de que estigui al disc també.
1: El disc serà molt guai, jo crec.
0: Quin muntatge, Pol, t'ha fet créixer més com a actor?
2: Wow.
0: No sé si aquest és un, perquè de veritat és un, aquest musical, és que és el que jo he dit, que un musical ben fet gaudeix moltíssim, però si el musical no està ben fet, clar, es nota.
1: Sí, no, no.
0: I en aquest cas, vull dir, era com tota l'obra.
1: Quedes molt més venut, perquè la música també té un element que posa les emocions molt més a flor de pell i té un ritme concret, no, el musical, i no pot, o sigui, fent-lo, jo mai he estat fent una creació tan detallista amb les coses. O sigui, està tot mil·limetrat, perquè si no es desajusta i és una barbaritat. Quan fas text és un altre tipus de treball, perquè ara, per exemple, fent l'esquerda en el món, has de pensar molt més en potser en el to, en l'exercici dramatúrgic, no? En el cas de l'esquerda era una dramatúrgia contemporània alemanya que té una forma molt concreta, però el musical requereix d'una energia. Mm-hmm. Una energia molt determinada de tu no pots baixar-te aquell carro. Si tu comences la funció, l'has d'acabar a tope d'energia, perquè si no, el públic ho notarà.
0: A mi ara em fa una pregunta, no? Vull dir, me surto del guió, i és que aquí feu vosaltres la codirecció, no?
1: Sí.
0: Vull dir, tu, indistintament, cadascú en el seu, no? En canvi, en una esquerda, aquí fas de director, és a dir, en una esquerda al món hi ha un director,
1: el Rodrigo García Olza.
0: Tu què
1: sí.
0: creus que és més exigent, fer la director de la pròpia obra que estàs representant o estar sota les ordres d'un altre director?
1: Evidentment la primera. A més és que hi ha un punt d'en el cervell et peta. Jo, si no hagués tingut el Jumón, vull dir, és que el Jumón ha dirigit externament la peça, però sí que a nivell de responsabilitat, perquè estàs a l'escenari i no només és pensar en defensar un personatge, és defensar un text, és defensar, no, la peça, o sigui, és tot. És que si tu surts d'un espectacle...
0: I la exigència de que surti bé, perquè tu estàs darrere de tot això, i si no surt bé, diran que el director és qui falla també, no?
1: I que quan estàs en un procés d'assajos, per exemple, amb l'esquerda... Si estàs només d'intèrpret, tu estàs molt concentrat en fer una cosa concreta. Però quan estàs en un procés d'assajos en els que tu també dirigeixes, has de coordinar un equip. I potser tu a les 6 de la tarda, després d'haver fet 7 hores d'assaig, te'n vols anar a casa i posar-te una pel·lícula o alguna cosa per un pip mental, no? Perquè necessites aturar el teu cervell que ha estat repetint una cosa en bucle i no pots. Amb els refugins passava que acabàvem un assaig i la Mireia i jo i el Jumón ens anàvem a reunir-nos per parlar amb disseny d'il·luminació, per parlar amb so, per parlar amb tots els departaments, que també quan veus un espectacle no ets conscient de la quantitat de gent que conforma aquell equip. O sigui, no és només feina d'uns quants, sinó hi ha molta gent darrere de tots els muntatges teatrals perquè tot pugui sortir bé. I nosaltres teníem un equip també increïble, val a dir. Però sí, és molt més desgastant.
0: Mm-hmm. I perquè, o sigui, com aquí estem parlant de la companyia també, la companyia Géminis, pel que fa... O sigui, el que representa treballar la Mireia, ja me l'has explicat, que jo tenia. Però i la Daria Nicolau?
1: La Daria és la millor, sort de la Daria Nicolau. La Daria, nosaltres una cosa que crec que hem fet molt bé com a companyia, vull creure, l'Anna Rosa Sisquella de Goll de Gom, l'altre dia li deia a la Mireia, això està molt bé que tingueu una figura de producció. És que nosaltres com a companyia, clar, tu surts de la formació artística com a actor, i de cop has de produir un espectacle. I és, com ho faig, no? D'on trec els diners? De cop hi ha com tota una logística a nivell d'empresa que tu no t'has format per això. Tu t'has format per estar damunt d'un escenari, no?
0: A la interpretació.
1: Efectivament. I llavors, quan vols produir o et vols autoproduir, necessites uns coneixements que vas adquirint amb el temps. I en aquest cas nosaltres, jo vaig coincidir amb la Daria Nicolau a Aules, que ella era la cap de producció, generacionalment ens vam entendre moltíssim i és una de les meves millors amigues, i quan teníem el projecte d'Artemis, el primer projecte de la companyia, la vam cridar i li vam dir: necessitem algú de producció. Llavors la Daria és la nostra meravellosa cap de producció, que ens porta el dia, que també ens aterra una mica, perquè la Mireia i jo de cop estem somiant i diem: volem un làser, què tal? I ella fa: no, aquest làser no el tindràs, carinyo, perquè val molts diners, i si tens el làser no tindràs una altra cosa.
0: Hem de posar els peus a terra.
1: Efectivament.
0: I les prioritats són les prioritats.
1: Sí, i en un equip també va molt bé que aquesta figura estigui fora també de l'equip creatiu, no? Perquè si no, llavors seríem la Mireia i jo tenint idees i de cop discutint sobre quina idea renunciem, no? I aquí no, aquí és la Mireia i jo dient idees i de cop la Daria fa: esto sí, esto no, això mirem-ho, no? I és, treballar amb amics és molt divertit. Té les seves coses també, perquè a vegades dius: necessito parar de parlar de feina. Estem fent una cervesa i dius: podem no parar de parlar de feina. Però també és que ens agrada molt la nostra feina.
0: Oh, i tant. I què espereu del futur de la companyia?
1: Mira, esperem fer un musical de gran format. La Mireia i jo estem treballant molt en aquesta idea d'intentar fer un espectacle de gran format. De fet, si tot va bé, l'any que ve ens posarem, estem treballant en això i intentarem com començar a ensenyar-ho, i ens agradaria molt, i sempre que tingui un micro al davant convocaré a qualsevol persona que estigui als teatres de gran format, al TNC, al Teatre Lliure, a que es reuneixi amb nosaltres, per favor, perquè tenim moltes ganes. I seguir investigant temàtiques que ens apel·lin. Tenim un parell, a la Mireia i a mi ens agrada molt fer el mundo de los pósits. Uh-huh. Llavors agafem pòsits i diem: això, aquesta història té un espectacle, aquesta història té una cançó, i intentem després com aglutinar-ho, posar-ho en un calaix i madurar-ho, i ens hi ha un parell d'idees, però sí, gran format.
0: Després, amb l'àudio, en aquesta obra que vas participar, no? Crossfire, no? A Ràdio Televisió Espanyola i la BBC i tal, no? Què vas aprendre d'aquest rodatge?
1: Moltíssim. Jo, és que ara estaves dient allò de...
0: Però és molt diferent al teatre,
1: és absolutament diferent.
0: Vull dir que aquí se repeteixen les escenes.
1: Jo no sé què és més complicat, De veritat que
0: no és més complicat el teatre?
1: El teatre és molt més demandant energèticament. Sí. L'altre no demanda tanta energia.
0: Però és estar allà i no pots evitar. En canvi, l'altre pots repetir les escenes.
1: Sí, però tampoc et pensis... O sigui, jo vaig flipar de... També era una macroproducció, o sigui, va ser surrealista perquè jo no havia fet audiovisual mai, i de cop estàs a una sèrie de la BBC que tens a la Killy Hawks, que és una estrella internacional... gent de Juego de Tronos, i jo estava en plan: perdoneu, o sigui, on estic? Què és aquesta simulació? Però fins i tot en una producció tan gran, perquè al final no deixa de ser una producció de la BBC, en un rodatge no hi ha temps, i les escenes, tot i que les puguis repetir, a vegades les has de repetir perquè al gaffer li ha passat alguna cosa o perquè el so no està bé, i jo tenia un personatge molt complicat perquè tenia molt poc temps, molt poc text. Tenia 6 frases en tota la minissèrie, però tenia, no sé si 40 seqüències, o sigui, sortia una barbaritat, i era tot emocional perquè feia d'un terrorista que entrava a matar gent i que no volia estar allà. Llavors tenia escenes molt complicades de sostenir, baralles amb dobles d'acció, o sigui, coses molt, molt totxes. I va ser molt, molt complicat l'exercici que t'enfrontes a l'audiovisual, és el del ràcord, no? El de tu, el teu personatge no ho graves de forma lineal. Potser comences gravant la mort del teu personatge. Normalment no, és a dir, en l'ordre de rodatge intenten com que segueixis una coherència, però jo vaig començar, el primer dia era l'entrada, però després el segon dia era una de les escenes més complicades que jo tenia. I és una feina molt concreta de tu a casa pensar molt on estàs, en quin moment de la sèrie estàs, en quin moment està el personatge, connectar-te en zero coma perquè de cop tallem i ara 20 minuts de pausa i et refredes, no? En el teatre hi ha una cosa com de que et poses a to perquè estàs allà amb el públic davant, però allà tu t'has de mantenir en calent. I a mi allò em va, com a persona de teatre, em va semblar complicadíssim. Molt divertit de fer, però molt complicat. Sí.
0: Et veus treballant més a partir d'ahir? No sé si te va agradar aquesta experiència.
1: Em va encantar.
0: I et veus treballant més?
1: Fent... Molt. Molt audiovisual, sí, sí.
0: Et presentes a càstings per a...
1: Sí.
0: Crec que hi ha justament el... Com si fos ahir, no?
1: Com si fos sí, ahir, per favor.
0: Que t'encantaria, però per quin motiu?
1: Perquè a mi fer una diària em fliparia. O sigui, vaig estar molt a prop d'entrar a una diària d'Antena 3 i jo estava en plan, per favor, per favor, per favor, per favor, per favor, perquè és aquest, com a persona una mica jonqui de les arts escèniques, clar, la diària només cada dia t'has d'aprendre un text i vas cada dia a rodar, t'has d'aprendre un text d'una manera rapidíssima, la trama està com constantment creixent, no tens com una trama delimitada, no sé, jo com si fos ahir faig una crida també, per favor, vull una
0: per
1: trama
0: favor,
1: com si
0: vull
1: ahir.
0: Entrar Pol Sanuy vol entrar
1: a com si fos
0: a com ahir, si fos ahir. Ho deixem, a veure si ens escolten.
1: Sí.
0: Ara anem cap a la darrera producció teatral en la que participes, justament, o has participat, perquè ara ja, diguem, han estat quants acabat. Dies en total?
1: 10 dies.
0: 10 dies, 10 funcions.
1: Efectivament.
0: Que, d'unidó, també està molt bé, no? Versus Glòries, l'esquerra del món. Aquesta és una comèdia contemporània, atrevida, l'autor alemany, el Roland...
1: Schimmelpfennig,
0: sí,
1: que és molt, aquest nom és
0: a
1: quilomètric.
0: Més, recordo que l'altre va ser la setmana passada i era present.
1: Sí, tu vas venir el dia sí, que hi havia l'autor.
0: Sí, estava l'autor.
1: I això és com
0: I
1: actor,
0: aquest ram de flors que li vaig donar.
1: Home, no, a més ens l'estimem molt perquè és meravellós el Roland. És meravellós, però sempre impressiona una mica perquè tu fas un text de Tennessee Williams i Tennessee Williams no està viu.
0: No,
1: saps
0: el
1: que et vull dir?
0: Però en aquest cas,
1: però en aquest cas tens l'autor viu allà, a primera fila, mirant-te, que és una eminència alemanya, i tu fas, fes-ho bé, Pol, per favor, avui fes-ho bé.
0: No, no, i suposo que t'ho va dir. T'ho sí, va dir que ell estava molt content.
1: Està molt content.
0: Sí. Doncs aquesta obra està dirigida per Rodrigo García Olza i aquí tu interpretes el paper del jove Jareb, no? Un jove, jo el vaig trobar com bastant molt innocent, molt bona persona.
1: Absolutament.
0: Un noi que recordo aquella escena i tu, d'on et vas conèixer? On us vau conèixer? A la trena?
1: Sí.
0: O després a l'hospital psiquiàtric? O al psiquiàtric? Que bo.
1: Sí.
0: Vull dir, aquella escena per mi és boníssima.
1: És
0: no?
1: molt bona.
0: Tot i que ja t'he dit que és una obra bastant difícil, no és fàcil.
1: No és una obra, jo crec,
0: perquè...
1: per tots els públics.
0: No. No, no, és una obra perquè t'has de ficar molt en ella. És una obra per tornar a veure-la, perquè amb una altra funció, o sigui, veus, vas en una altra funció i la veus, jo crec que encara la pots entendre més.
1: La gaudeixes molt més, sí. Estic completament d'acord, i ja ha passat, de gent que va venir el primer dia, que li va agradar molt l'exercici, perquè és un exercici dramatúrgic.
0: No, no, el treball interpretatiu, 10.
1: Que guai.
0: Vull dir, total, eh? Però és molt diàleg, és molt diàleg. Mm. També s'ha de dir que aquí és on demostreu precisament que sou professionals, perquè quan hi ha tant diàleg és el fet, aquest aprenentatge que queda dins, és aquesta formació tan necessària, no?
1: Absolutament.
0: Perquè quedi tot perquè jo trobo dificilíssim. Vull dir, és a vegades fer un guió i sovint m'he d'estar mirant el que tinc escrit perquè si no, no recordo el que
1: no,
0: va,
1: no?
0: La improvisació és diferent, no? Però quan vas intentar fer unes preguntes concretes, etcètera, diu, d'això, tot i que improvisi, però d'aquí no, això ho he de tenir en compte també, no? Doncs aquí no, aquí és tot...
1: Milimètric, no, i a part és que és un text fragmentat, és a dir, no és lineal en el temps, són escenes que es repeteixen, llavors és com molt complicat a nivell d'exercici com a actor, però molt gustós, i el que tu deies, és una obra per tornar a veure.
0: Sí, sí, perquè el que t'ha quedat per entendre, doncs a la següent, possiblement, és com un llibre.
1: Exacte.
0: Qualsevol llibre, qualsevol lectura, a la primera pot ser que no t'hagi acabat de convèncer, a la segona... et convenç més. I a la tercera, perquè els llibres són per llegir-lo 3 vegades. Virginia Woolf, per exemple, és un exemple de que la primera lectura te quedes, no sé, la segona millor. La tercera, ostres, és boníssima aquesta dona.
1: Clar.
0: I el llibre.
1: Sí, sí.
0: Molta gent no l'acaba d'entendre, però jo també des d'aquí, quan són... quan hi ha dificultats, quan trobes dificultat en la lectura, en el que sigui... doncs insisteix. També és el moment que vius, perquè a lo millor, per lo que sigui, en el cas d'una lectura o en el cas d'anar a veure una obra de teatre, aquell no és el millor moment per tu i no t'acaba. I vas en un altre moment, llegeix el llibre o vas a veure l'obra i la trobes
1: absolutament.
0: Totalment.
1: Amb les obres de teatre jo cada cop m'adono més que jo també una gestió de l'expectativa que tu tens com a públic. Vull dir, perquè si tu vas a veure L'esquerda del món precisament un dia que surts atrafegat de treballar, que fa molta calor, que estàs cansat, és una obra que demana que l'espectador estigui concentrat, no? perquè la puguis gaudir moltíssim, i quan estàs com pendent de la funció, la gent, perquè la temàtica és impressionant, perquè el text és impressionant, la gaudeix, però clar, també condiciona molt el que tu deies, no? De com arribes tu com a espectador al teatre, què és el que esperes, potser esperes passar-t'ho superbé i que sigui una cosa lleugera i fàcil, no? Per exemple, tu quan pots escollir una sèrie a Netflix, tu esculls, avui com estic? Ah, doncs pues escullo això.
0: Sí,
1: o me'n vaig a Filmin, exacte.
0: I també vull veure, doncs jo què sé, m'agrada aquesta actriu i vull veure aquesta obra.
1: Clar.
0: Després, com si és un drama d'aquells drames, jolín, quin drama, no?
1: Clar.
0: Però és, tu esculls.
1: Tu esculls. I en el teatre tu ho esculls, però ho esculls per una sinopsi. Llavors, potser a vegades tu vas com amb una expectativa i de cop et trobes una altra cosa i és curiosa. Clar. També això afecta.
0: O a vegades tens la sorpresa també. No vas, en aquest cas, jo vaig anar i no sabia què és. Clar. El que aniria a veure. La següent sí que sabré. I tal. Però per això dic que jo el treball interpretatiu per mi és excel·lent.
1: Moltes gràcies,
0: Conxi. Vull dir que és molt bo. I a més, una altra cosa que destaco és el fet de que tots sou importants en l'obra. No destaqueu ni trepitgeu, no us trepitgeu ningú a l'altre, cadascú en el seu paper i tal. Sí que destaco molt, que ara no me'n recordo com es diu aquesta actriu, però és la que fa la neteja.
1: L'Assun, plana. Mi madrina.
0: Que bona que és.
1: No, és boníssima l'Assun.
0: No, és que ja quan comences i estàs entrant per buscar la cadira, la butaca i tal, i la veus allà netejant, en principi no caus, tio. Com se li dona a aquesta dona per posar-se a netejar a la sala?
1: Però t'estan limpiant ara el teatre?
0: Sí. Doncs després m'han adonat, digo, clar, això forma part del guió. És que bona.
1: Doncs, la
0: millor. Ja, jo dic que són coses a destacar d'aquesta obra, no? Aquesta bona entesa que hi ha entre tots. I cadascú tenia un paper molt important, tots molt importants, i perquè el diàleg és constant, no? Però sense trepitjar-vos ningú. És molt, això és una de les coses que m'encanta, no? Aquest projecte, com vas arribar a aquest projecte?
1: Doncs vaig arribar perquè l'Assun, justament, aquesta actriu que t'agrada tant, és com si fos també de la família. A vegades també el món de la interpretació té això, que treballant et trobes a gent meravellosa, i l'Assun, de fet, fa un refugi al sol. És la tercera actriu, no? Som la Mireia, l'Assun i jo, i té una companyia a Mallorca, i ella es va llegir aquest text, se'l va llegir un cop, dos i tres, no? Li va encantar. I vam fer una lectura dramatitzada a Mallorca, on va venir el Roland, l'autor, i ens va agradar molt, a ell li va agradar molt, i vam decidir engegar el projecte. I llavors Malvasia, que és aquesta companyia mallorquina que és de l'Assun i amb la que jo també hi col·laboro, va parlar amb el Grec i vam estrenar ara fa dues setmanes.
0: Exacte, i 10 dies, 10 funcions. El personatge que tu fas és el Jareb, no? I què t'ha portat? Perquè jo ja he explicat una mica que és molt bona persona.
1: És molt bona persona.
0: Tot i que, bueno, com tots els joves, no? Té els seus moments de trencar coses, però és perquè també és veritat que l'obra, no ho he dit, és una sàtira totalment, no?
1: Absolutament.
0: Fragmentària i de tall gairebé corrosiu sobre el col·lapse social i la desigualtat de classes. Vull dir, és una cosa, per això dic que és una obra molt trencadora. Però aquest, el personatge, el Jareb, no? Dins de tot això, és una persona, ja dic, bastant innocent.
1: Sí, és un personatge que m'ha aportat... Ha sigut un repte per mi, aquest personatge, perquè és molt innocent, i aquesta innocència i aquesta fragilitat jo li he donat des del meu instrument com a actor, però clar, és un personatge molt impulsiu, aquesta innocència ve per aquesta impulsivitat, no? Aquest llançar els gots contra la paret i dir tota l'estona el que pensa, no té filtre. Està sempre com en la primera capa de pensament, i això justament és el que posa en evidència aquesta esquerda de la que parlaves, aquesta sàtira de quatre personatges, pels que no han vist l'espectacle, de dues classes i estrats socials molt diferents.
0: Molt diferents, exacte. Vull dir, vosaltres, tu representes la
1: cua, no? La persona que ve del gueto.
0: Sí, doncs vosaltres sou d'allà i les altres doncs són uns pijos. Vull
1: uns
0: dir,
1: pijos, persones. Però de Silicon Valley, total. O sigui, el personatge del Philip...
0: A més, quan deixen allà caure tots els diners, vull dir, deixa...
1: El personatge del Philip, el Tom, representa que està inspirat en un magnate de Silicon Valley que el Roland Schimmelfenig es va veure a casa d'aquell senyor i va dir, jo com he acabat a casa d'aquí? O sigui, aquest tio fa por, saps? Però està tranquil i té la seva granja, la seva eco no sé què, i és aquesta performance entre la gent amb diners que de cop performa que no té tants diners però que podria aturar el món ara mateix, i la gent que no té ni un duro i que el que vol és intentar parlar d'aquesta diferència social, però que per fer-ho necessita la gent amb diners, o sigui, perquè l'art requereix de diners.
0: Sí.
1: Llavors em posa en evidència aquest joc de màscares constant que és la sàtira.
0: I ens queden pocs minuts, jo ja he d'anar avançant i me quedaré sense les preguntes sorpresa, però...
1: No, fem-les, si vols.
0: No, però perquè, clar, en un principi ja hem parlat molt, vull dir, de la docència jo ara no parlaré perquè ja hem parlat.
1: Sí.
0: Del futur gairebé també.
1: Del futur ha quedat molt clar la demanda.
0: Sí, exacte, no? I també de tenir el pla B, etcètera, vull dir que tot això. Doncs mira, jo te passo a aquestes preguntes sorpresa que són fàcils. Quin personatge t'agradaria interpretar algun dia?
1: Aquesta és la pregunta. Mira, vaig estar molt a prop de tenir l'oportunitat de fer Hamlet i em vaig obsessionar amb el text de Hamlet. És un tòpic, però vull fer Hamlet.
0: Home, és una gran obra, eh?
1: Sí, sí.
0: I a més hi ha molt de diàleg. Si no fossis actor, què series?
1: Doncs jo crec que comunicador a dia d'avui.
0: I tant, si vas per aquí. Quina obra t'ha fet plorar? No sé si teva o de... O
1: mira, l'obra d'aquest... O sigui, aquest any es pot resumir, que tothom podria dir el mateix, amb Hamnet, justament. Uf,
0: molt bona.
1: Vull dir, perquè jo el llibre de la Maggie O'Farrell és dels meus llibres que potser m'he llegit 5 cops, la pel·lícula em sembla una bestialitat el que fan ells dos, la banda sonora, tot, mira, és que ho estic dient i se m'està posant la pell de gallina. Llavors,
0: és que és així.
1: Hamlet.
0: Hamnet.
1: Mira, tot és una mica el mateix.
0: Sí. Què és el més curiós que t'ha passat en un escenari?
1: Està a punt de desmaiar-me per calor.
0: Oh,
1: sí.
0: Per la calor de vegades dels llums.
1: No, que... no, era l'escenari del Tibidabo, aquesta anècdota és boníssima. Els actors a vegades hem de fer coses molt marcianes i fèiem un espectacle a l'aire lliure de Geronimo Stilton, molt xulo, però el fèiem al mes de juliol a plena calor. I jo feia un personatge que no tenia cap part del meu cos en contacte amb l'exterior. Llavors, a les 5 de la tarda vaig estar a punt de desmaiar-me, però real, o sigui que vaig haver de sortir de l'escenari.
0: Oh. Bueno, són coses que passen.
1: Coses que passen quan estàs haciendo un espectáculo al aire libre, claro.
0: Mira, ja preguntes ping-pong. Aquestes sí que són molt, molt ràpides, i te faré un parell de dies perquè crec que ja no,
1: claro,
0: no queda gaire. Un somni.
1: Anar a veure el món, fer la volta al món.
0: Una por
1: que es mori gent del meu voltant.
0: No, del teu... Ah, sí, clar.
1: Sí, la meva família.
0: Pensava, jo, si anaves a dir prefereixes que es mori, jo te diria qui preferiria que es morís. M'aniria una mica... Bueno, no sabria què dir-te, si m'aniria molt junt o me quedaria una mica junt, però també a prop. Una obra que recomanaries?
1: Una obra que recomanaria... que es pugui veure ara, Mira, després de nosaltres, a l'Espai Texas, ho vaig veure ahir, una cucada del Jumon, justament.
0: Vale, ja està. Vull dir,
1: ja està?
0: Sí, arribem.
1: Hem arribat al final.
0: No sé què queda, si queda un minut, no queda res. Doncs, Pol, de veritat, ha estat un plaer conversar amb tu.
1: Igualment.
0: Ets jove, però tens una trajectòria que ja parla per si sola. talent, disciplina, creativitat i una manera molt teva d'entendre l'escena i la vida. Gràcies per compartir el teu camí, les teves paraules i la teva mirada sobre el teatre contemporani, però també sobre l'escena. Es desitgem un futur de projectes, d'escenaris i de creacions que continuï sacsejant al públic. Aquí a Ràdio Caldes tindràs sempre un micròfon obert. I mira, no deixo de pensar sempre en una frase: molta merda.
1: Moltes gràcies. Molta merda per tu també. Gràcies, Conxi, ha sigut molt especial.
0: Doncs...

0: des d'aquesta primera hora de paraules, música i lletres a la fresca, sobretot de paraules, fent un pas cap a una altra manera d'interpretar el món, una manera que no necessita veu, ni tinta, ni escenari, només necessita sensibilitat, disciplina i un instrument que respiri amb qui el toca. La música ens transforma, ens acompanya, ens inspira. És cultura, és llenguatge, és emoció, emoció pura. Ens captura la oïda, ens fa vibrar, ens dona vida i, sobretot, és la manera com cada intèrpret la fa arribar, amb les mans, amb el cos, amb la mirada, amb l'ànima. Amb aquesta part musical obrim, doncs, aquesta segona hora del programa. I tal com he anunciat al principi del programa, aquesta segona hora la dediquem a parlar de música, de l'aprenentatge, del talent i d'aquesta manera tan extraordinària com un jove pot interpretar peces que sovint associem a grans mestres. Avui ens acompanya Àlex Zayas Liso, un jove de només 14 anys que literalment és un fenomen musical. A la prosa, diguem així per resumir, no? Tot i que després ho comentaré o remarcaré de nou, de fet, a la prova d'accés al Conservatori de Música, en aquest cas és de Bellaterra, ha obtingut una nota d'un 9,6 i ha passat directament al tercer curs. Toca piano amb una maduresa sorprenent, amb una sensibilitat que desarma i amb una tècnica que ja apunta maneres de futur. I a més, també domina la guitarra. Àlex, benvingut a Ràdio Caldes i aquí a Paraules, Música i Lletres a la Fresca.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal? Com et trobes?
1: Bé, la veritat, sí.
0: Sí, en un principi podies estar nerviós, però jo ara te veig aquí tranquil.
1: Sí, aquí, dispos a parlar, sí.
0: Bueno, pensa que és que és això, parlar, conversar. Vull dir, estar aquí és conversar. I jo vull saber més coses de tu, perquè el que he apuntat ja diu bastant, no? Vull dir, és el fet de que a mi me van arribar uns vídeos amb tu, tocant, i això és que me va meravellar, però totalment, eh? Jo pensa que el piano, per mi, és el millor instrument del món. És el que és la meva assignatura pendent, el que mai he pogut avançar, no? Ni après. Vull dir, ara em posaria i tocaria les tecles i només. Vull dir que és això. Així, per dir de manera de qui ets, no? Però tu m'ho pots, diguem que podries encara, el que a mi em falti, tu ho faig que sigui, o sigui, més, perquè jo ho diré de manera molt esquemàtica i tu aleshores ho redactes bé.
1: Vale.
0: Diguem, Àlex Zayas Liso, 14 anys. Te diré Àlex gairebé tota l'estona,
1: vale,
0: eh? Però així per presentar-te, 14 anys, tens 14 anys, nascut a Barcelona o ja directament on vius, a Castellar del Vallès?
1: A Sabadell.
0: A Sabadell.
1: Per Taulí.
0: Clar, per què a Sabadell? Perquè igual ja estaves a... o ja vivien els teus pares a Sabadell el moment de néixer o ja estaven a Castellar? Senzillament és l'hospital que tocava, no?
1: Sí, bueno, ja habitaven a Castellar.
0: Molt bé. Sí, és que és això, quan l'hospital més proper és aquest,
1: sí.
0: Per Taulí. Estàs format en estudis de música des de ben petit, perquè o primer, a quin moment vas començar a formar-te?
1: Doncs bé, o sigui, a l'escola sempre, des de primària, sempre han fet com classes d'instrument i tot això, però vaig començar els estudis a una escola de música del meu poble, a l'Espai Art, als 7 anys, amb la guitarra.
0: Ben jovenet. Primer amb la guitarra.
1: 4 anys a guitarra, sí.
0: I després passes al piano.
1: Sí.
0: Anirem avançant, eh? Que diguem, el resultat més actual, perquè tu avances cada cop més amb la música, és un 9,5 a la prova de 16 i entrada directa que et dona, o sigui, aquesta nota ja et dona l'entrada directament al tercer curs. En aquest cas no és de piano.
1: Exactament. Conjuntament amb la nota de llenguatge musical, sí, que vas treure un 7,2, si no m'equivoco, ja em va fer, com vaig aprovar les dues coses, ja em va entrar directament a tercer.
0: A tercer ja
1: de piano i de llenguatge, sí.
0: I de llenguatge també.
1: Sí.
0: El llenguatge normalment són 4 cursos.
1: No, sí, és igual.
0: Sí.
1: O sigui, va paral·lelament, tipus, són dues assignatures, però o sigui, cada curs hi ha les dues i vas escalant.
0: I si el curs de piano, que podríem dir que són de 10? 10 anys? O sigui, o vas avançant? Primer arribes aquí al conservatori, que és el Conservatori de Bellaterra.
1: Sí, o sigui, està el conservatori professional, que són 6 anys, i després amb això ja pots treballar, però opcionalment hi ha el superior, que són 4 anys més de carrera.
0: Per això jo ja deia 10, no?
1: Sí.
0: Vull dir que, i aquí vas, als 6 anys, per això ja acabes també el llenguatge. O el llenguatge continua igual?
1: No, el llenguatge acaba, però després continua igualment en l'instrument si fas el superior.
0: Clar, vull dir, en aquest cas, amb el llenguatge de l'instrument, que seria la especialització.
1: Sí.
0: O sigui, en aquest cas, tu fas aquests 6 anys, però seran de piano o aniràs també intercalant altre instrument en aquests primers 6 anys?
1: Bueno, el piano no, perquè...
0: Que ara representa que seran... O sigui, te queden, passes al tercer, seran 4 anys, no?
1: Bueno, 3.
0: O 3, exacte.
1: Sí, però el piano, al ser un instrument polifònic, llavors no hi ha com l'obligació de fer un altre instrument. Però, per exemple, els que fan corda fregada com violí, viola o cello, sí que tenen que fer piano obligatòriament 3 cursos.
0: Perquè és el fet de quan es fan concerts, no? De manera que un toca el que toca el violí, però també ha d'estar pendent del que toca el piano. No sé si es va per aquí la cosa.
1: Bueno, més que res fan com l'optativa del segon instrument, perquè el piano és com la base de tots els instruments. Llavors, tota l'harmonia i tot el llenguatge surt del piano. Llavors, tenen que experimentar també la sensació d'estar en un piano per després poder estar amb el violí, per exemple, a una orquestra tocant.
0: També, el teu estil, per el que jo t'he escoltat, no? I sobretot he escoltat a Chopin, doncs és clàssic, amb una especial sensibilitat per Chopin. No sé si és l'autor, el músic que més t'agrada, no? El compositor, músic, o també, vull dir, també he escoltat altra música allà, o mestre que allà has tocat, no? Però d'aquests tens una gran majoria, almenys el que m'han arribat a mi.
1: Sí,
0: no sé si és que tens aquesta predilecció. Chopin és extraordinari, eh? Vull dir que...
1: Sí, és el meu favorit, la veritat, i crec que el repertori de piano és el que fa les coses més amples, no? Crec que les seves peces, doncs, són superiors a les dels altres compositors, perquè va marcar molt la història del romanticisme, i m'agrada molt interpretar Chopin, principalment perquè no supera molt com el volum dels altres compositors, i té una història molt bonica també darrere, perquè ell va néixer ja amb tuberculosis i llavors va viure només 39 anys, i amb els viatges que va fer i tot això, doncs veus la música que fa i estava com componia per ell mateix. Llavors, no li agradava tocar en públic, i crec que connecto bastant amb aquest compositor. Més que
0: què vols dir? Que no t'agrada tocar en públic?
1: No, sí m'agrada, però crec que és millor fer una peça molt sentimental i després, si vols tocar-la, la interpretes davant d'un públic, que no fer la peça com Franz Liszt, per exemple, que li deien el showman d'allà. I llavors ell componia per tocar davant del públic, no componia com del seu cor.
0: No componia des de dins, des del cos, que és el que primer, doncs, no componia des del sentiment.
1: Exactament.
0: Que molt sovint és el que feia Chopin.
1: Sí.
0: Componia després, si tocava el moment que havia d'exposar la seva música davant el públic, ho feia. I tu primer fas la teva feina d'aprenentatge, d'assajar, d'assaig, no? I toques per a tu, però pensant en qui te pugui escoltar també.
1: Exactament.
0: Perquè és això.
1: Sí.
0: Després ja vindrà quan arriba el moment del públic.
1: Sí, les audicions i tot això. Perquè, per exemple, Chopin va fer molt famós l'estil dels nocturns per a piano, perquè ell tocava després de sopar, no? Tenia una sala i es reunia amb els amics, i ell tocava allà amb 10 o 20 persones, i doncs ahir va compulsar els nocturns per relaxar-se i tot això.
0: Quan m'has dit que va morir jove, 39 anys, però és que molts músics, pensa que en aquella època, després les han arribat a ser superfamosos i tal, però costava. Però hi havia un altre que encara va ser, era... un portento, no? També de dir que és el Mozart, no? Vull dir que i també va morir molt, molt, molt, molt jove.
1: Sí, Mozart va morir molt jove, però va fer les composicions des dels 6 anys, 8 anys.
0: Sí, a partir d'ahí, sí. Que és que comença tan jove que per això dic que comença i també ells sortien. Doncs vull dir, aquí també, en tu estem també amb una persona extraordinària, no? Amb la música. I a partir, o sigui, el teu objectiu, de fet, ara, en aquest moment, és continuar formant-te, créixer com a músic i explorar nous repertoris.
1: Exactament, sí.
0: Pues a partir d'aquí jo ja començo a fer-te preguntes, no? I a aprofundir més en tu i en de la manera que tu que t'ha arribat a, o que has arribat a la música.
1: Perfecte.
0: Quan vas començar a tocar el piano? Bueno, el piano, quan comences primer a la música? Perquè no sé si abans del piano vas començar amb la guitarra.
1: Sí, vaig començar a l'escola del meu poble amb 7 anys guitarra i vaig fer 4 anys de guitarra i després ja em vaig canviar el piano als 11 anys i porto 3 anys quasi al piano.
0: 3 anys, vull dir, però 3 anys i el que estem escoltant aquí de fons és la teva música, és el teu piano.
1: Sí, bueno, aquesta...
0: Bueno, el piano o en el centre en el que sí, estaves tocant.
1: Bueno, aquesta peça és de nivell superior, o sigui, dels 4 anys opcionals que fan i... O sigui, no és una cosa normal, no? Interpretar aquestes coses amb la meva edat no és normal.
0: No, per això dic, no és normal i sobretot tenint en compte que de piano portes 3 anys, eh?
1: Sí, per això, per
0: dir això. I aquí... No, crec que és aquesta música la que interpretaves conjuntament amb un altre músic?
1: No,
0: és una altra?
1: És una altra.
0: Aquesta la posarem més endavant. Vull dir, perquè és el fet que moltes vegades també tocamos, i sobretot si et toca amb una altra persona que a lo millor no coneixes de res, és difícil de coordinar-se, no?, entre dos. I per això en aquella peça... Bueno, la coordinació és total.
1: Sí, perquè vam fer al conservatori com unes jornades pianístiques i em van invitar i només tenia una classe amb el professor, o sigui, una hora d'estudi només per intentar quadrar els tempos i tot això i va sortir molt bé, la veritat. Bueno, és que és un professional, aquest profe va estudiar a Rússia i tot això.
0: Sí. I fer-lo amb ell, vull dir que va
1: ser...
0: Sí,
1: és un crac, sí.
0: No, no, i tu també. Recordes el primer cop que vas seure davant d'un teclat?
1: Sí, bueno, a l'espai art, no? Vaig entrar i tenien un piano a l'espai a la dreta que estava desafinat, però era un piano vertical i el meu profe va arribar tard i em vaig posar per experimentar i em va agradar i després va ser vull tocar el piano, pare, mare, i a cap de 12 setmanes ja tenia un piano a casa meva instal·lat.
0: És important dir que els teus pares també t'han donat molt suport a l'hora de dedicar-te tu a la música.
1: Sí, la veritat és que m'han ajudat molt, estic molt agraït. I doncs això, també agraeixo que s'han adonat, no, del meu talent i que l'han apujat sempre al màxim.
0: Home, això és primordial perquè justament quan tens el suport de les persones... A més, això que m'acabes de dir, 2 setmanes després de que tu demanes per fer piano, que tinguis un piano a casa, doncs això és... és el no va més, eh? Perquè és el moment que tu allà, estic segura, que quan arribes d'on sigui, vas directe al piano. Bé, no sé si sempre, però per lo general.
1: No, sempre, sempre.
0: Sempre. Qui va detectar primer que tenies talent musical? No sé si a l'escola o en algun...
1: Bueno, crec que principalment ho vaig descobrir jo, perquè em vaig interessar per els instruments i després a veure que tenia tanta facilitat ja el van veure els meus pares.
0: Ah, o sigui que el primer, i sobretot quan tu ja tenies el piano a casa, bueno, és boca de bat, no? Primer, o sigui, tu que ja comences a anar a classes, però penso que l'oïda és molt important per tu. És a dir, tu només escoltar, imagina't, peces de Chopin, això ja te fa que tu comencis a, sense conèixer el llenguatge, és a dir, el llenguatge musical de les... que és el que per mi me trobo més difícil, no? De totes les notes, que en fi, tot el que representes les... Vull dir, només amb l'oïda, això ja fa que tu te pugui sortir la peça, és a dir, imitar-la. imitar-la en aquest cas aquí, si és Chopin, per exemple.
1: Sí, sí, sí que es pot. Principalment a la gent que comença, com no sap llegir partitures, comença en l'oïda i la van desenvolupant molt i ja després el llenguatge hi ha un apartat que és oïda, relativa i tot això. O sigui que significa que també t'ensenyen a... Si et posen una música, que la puguis treure.
0: Mm-hmm. Quan tu comences perquè t'arriba la música, no sé si a casa teva hi era present el fet de, no de tocar, sinó senzillament aquesta sensibilitat per la música.
1: Bueno, a casa meva sempre s'ha escoltat música, no? El meu pare sempre em va involucrar la música antiga, dels anys 80, 70, que és la que escolto, perquè m'agrada molt.
0: Aquesta, el que seria la música moderna? O la música de tot tipus?
1: Sí, bueno, el rock antic, sí, cançons. Sempre he escoltat música al llarg de la meva vida.
0: I... Les de 80 i 90 és que són les millors.
1: Sí. I doncs ja vaig ahir com desbloquejar com la rama del clàssic.
0: Música antiga, perdó, és que jo m'estic anant una mica per les branques i ja començo en la música de com te diria jo, pues del Roxy Music, de grups, els dels Beatles encara són anteriors, no?
1: Sí.
0: O de Cat Stevens, o, vull dir, jo m'estic anant per aquí. No, música antiga, música del... I aleshores, quina és la música dels anys 80, música antiga? Perquè ahí sí que m'he quedat jo perduda.
1: Bueno, com la història de la música,
0: sí.
1: A partir de, jo crec que els compositors més moderns com Sergei Prokofiev, per exemple, crec que ahir ja acaba la contemporània i comença el que és la moderna, com a part de la música dels anys 60, tot això, crec que el que marca aquesta època moderna és les bandes sonores,
0: mm-hmm,
1: de les pel·lícules i
0: sí,
1: tot això.
0: Sí, Ennio Morricone, per exemple. No sé, és un exemple, no? Jo sóc molt seguidora de músics que ara ja tenen una edat, però com per exemple Ludovico, justament la sintonia d'aquest programa és de Ludovico Einaudi.
1: Einaudi.
0: Sí. És, per mi és dels actuals, no? I la seva música també és actual, no? Però dins de lo que és piano i música clàssica, clar.
1: Sí.
0: I un altre que també escolto, però ja és un altre tipus, Bebo Silvetti o Ernesto, ara me quedo, a vegades me quedo en blanc, no? Ja em sortirà. Són músics que en el cas de Bebo Silvetti tampoc viu, vull dir que, però el Ludovico sí, ja és gran, però són d'aquestes compositors i músics que encara, i pianistes, no? Que encara es tenim. Com és el teu dia a dia en la música, sobretot tenint en compte l'aprenentatge?
1: Doncs bé, a mi m'agrada molt dividir el que és la feina, no, del piano. Llavors, bueno, sempre començo amb estudiant escales, per exemple, arpegis, no, el que és una mica de tècnica, i després ja passo a el que és estudiar el repertori actualment. I llavors m'agrada profunditzar molt. Primer miro les notes, el ritme i tot això, i després ja va com la part de sentiment. Però actualment faig 4 hores de piano, intento fer, i llavors divideixo en dues hores miro una cosa, un aspecte tècnic, i l'altra ja intento que surti perfectament.
0: Aquestes 4 hores... és a casa, vull dir,
1: sí,
0: fora de les classes que són ja les hores obligatòries que hagis d'estar. O sigui, a casa són aquestes 4 hores que com a disciplina tu te poses.
1: Sí, intento fer 4 hores cada dia.
0: Com a mínim. I aquestes hores, és no sé en quin horari acostumes fer-los, si és pel matí, quan arribes al millor de classe, o a la tarda o a la nit, no sé quin és l'horari que millor te vas que te va a tu.
1: Bueno, ara que estic a l'estiu, que no tinc classes de l'institut, m'agrada fer de 10 a 2 del migdia i després de 4 a 8 de la nit.
0: O sigui que en realitat no són 4 hores.
1: No, en realitat no, però però intento fer
0: sí.
1: Això per...
0: Sí, però, o sigui, te deixes com un apartat, no?
1: Sí.
0: És a dir, la del matí, abans de dinar, després dinar, i després a la tarda, pues, conforme convingui, no?
1: Sí, després a la nit ja no faig res. A la nit ja desconnecto.
0: Desconnectes de la música o no. També va bé desconnectar o mirar la tele o llegir, no sí. sé. Que, què és el que més difícil d'estudiar quan comences el piano? Què és el més difícil? En el teu cas, jo diria que la primera part, que és l'oïda, per tu és molt fàcil. Però després, quan has de començar a l'aprenentatge, no? L'altre, no sé, què és per tu el més difícil?
1: Bueno, crec que el piano, doncs, a l'hora de tocar amb les dues mans i tot això, crec que el més difícil és com coordinar les dues mans i, clar, perquè no en poques peces toques només amb una mà. Per exemple, Ravel té un concert per a piano i orquestra amb la mà esquerra només, però com sempre estàs tocant amb les dues mans, és llegir cada mà i després ajuntar-ho i que quedi compaginat.
0: Mm-hmm. I el més divertit? Una cosa és el més difícil, el més divertit?
1: Tocar la peça. El més divertit és... Sí,
0: quan ja la coneixes
1: quan,
0: bé, no?
1: Quan ja la coneixes, doncs tocar la peça, la veritat. Perquè estàs tu a casa, m'escolten els meus pares, però toques per tu.
0: Sí, i crec que te concentres totalment.
1: Sí.
0: Quan tu estàs tocant, només veus... A veure, anava a dir, veus el piano? No, ni tan sols penso que veus el piano. Estàs, no sé si en un altre món.
1: Sí, bueno...
0: Però estàs, evident, concentrat.
1: Sí, o sigui, estic conscient i concentrat, però la música, el bo de la música és que a cada persona el transporta a un lloc. Per exemple, a mi m'agrada imaginar-me doncs, paisatges o llocs on he estat per intentar interpretar millor. I la veritat que... arribes a un nivell de... com, és com un estat on, com quan dormes, saps? Perquè no termines de tocar i és com... Ah, ja està, ja ha terminat, en sèrio? I això em passa a les audicions i a casa, tot això.
0: I quan, per exemple, t'imagines que estàs tocant peces del Chopin i són peces perquè en aquest cas ell podria estar en un lloc concret, crec que... podria ser primavera, com podria ser, diguem, estacions. No estic parlant de l'altra, de les de Verdi, no? No, però en el cas de Chopin també acostuma a fer aquest... o també a vegades els sentiments que el transmet. Quan tu toques una peça, en aquell cas de Chopin, pot ser o d'una altra, el teu cap també pensa en aquest... si és en un paisatge o en aquest moment que el compositor ha volgut fer la seva peça?
1: Sí, això és una part que tens que fer també bé per interpretar-ho bé la peça, perquè tens que com saber el color de la peça, per exemple, o clar, hi ha partitures com Debussy i totes aquestes, no, contemporanis, que ja posen doncs, en el títol, per exemple, La Mer, el sí. mar, per exemple, i ja t'ho imagines.
0: Ja t'ho imagines.
1: Però hi ha peces que tens tu, que tens que veure quin color em dona aquesta peça, quin sentiment, i ja és com muntar una història.
0: Uh-huh. Clar, imagina't que l'exemple que jo t'he posat abans de Ludovico, aquest, a vegades els títols de les seves composicions no diuen on he estat, però sí que el notes de seguida. Hi ha alguna que sí, com hi ha una que es diu Àrtic, i a més, quan l'està tocant, està ja en l'Àrtic, no? Vull dir, però tu també te poses així, d'aquesta manera? Vull dir, en el cas d'ell, era realment que estava ja tocant. Vull dir, no sé com s'ho va fer. Però a vegades pot ser que sigui la ment la que es posi en el joc.
1: Sí, jo crec que en tots els músics et transporta al joc. Directament. I és com... I és bonic perquè saps el que vols transmetre, llavors no tens que preocupar-te per com el sentiment que li dones a la peça perquè surt sol.
0: Mm-hmm. Quan tu comences a l'escola, ja diguem a l'escola de música, tenies o has tingut algun professor o professora que t'hagi marcat especialment i encara a més el pots tenir? Però vas en funció dels diferents jocs o classes, perquè conforme avances els cursos vas tenint, no?
1: Sí, mira, de guitarra, quan anava al meu poble, el Santi, perquè volia deixar la guitarra i em va ajudar molt
0: a no deixar-la
1: i em va ajudar a superar tot això. I després de piano, el professor que tinc actualment, que es diu el Sergi Mestres, perquè m'ha fet millorar molt en un any.
0: Mm-hmm.
1: Perquè vaig intentar quan anava a l'Espallar, a l'escola del meu poble, vaig intentar accedir al Conservatori de Terrassa i vaig suspendre. Llavors vam buscar com altres conservatoris i vam veure el de Bellaterra i vam anar a preguntar i tot això i em van dir que podien entrar fins a quart. I em van posar el primer any amb aquest, amb el profe, el Sergi, i ja vaig entrar directament a tercer. O sigui que crec que el canvi és molt visible.
0: Vull dir, el professor ha estat molt...
1: Molt present. Sí.
0: Vull dir, acostumen a ser exigents els professors? Anava a dir canyeros, no, exigents. És a dir, si tu aquell dia, pel que sigui, no tens un bon moment, no t'estàs sortint o te distreus i tal... es posa seriós en el sentit, a veure, Àlex, concentra't en el que toca, no sé, jo t'estic dient això així.
1: Bueno, a veure, no sempre tens dies bons, però crec que tots els professors et tracten bé, no? I no superen els límits, perquè una cosa és com a persona, els professors, i una altra cosa és com la relació professional que hi ha dins de l'aula. Llavors crec que
0: són humans i aleshores també s'entenen també.
1: T'entenen, però tu també has d'entendre que estàs en un conservatori que has de donar una mica de nivell.
0: I això també t'ho fa entendre.
1: Exactament.
0: És a dir, es posa no seriós en el sentit de machacar, no? En el sentit de posar-se com si estigués enfadat o no. Diguem, es posa primer en el teu lloc, però també faig que l'entenguis, no?
1: Sí, depèn també de... Bueno, el profe, si veu que el seu alumne doncs, té molt futur, no? Per exemple, no sé si és el meu cas, si el profe que tinc futur, però a mi la veritat que és com que... O sigui, no és del verbe explotar, però es fa com repetir moltes coses i...
0: Perquè ho facis
1: bé. Per polir-te bé, saps? I això crec que... O sigui, no hi ha que mirar-ho com dolent, com el professor m'està exigent molt, no sé què, sinó com el professor veu que té un futur i llavors et demana molt més.
0: Exacte. Exacte. Vull dir, és el que s'ha de fer, no?
1: Sí.
0: Tu ets bo i has de demostrar-lo.
1: Sí.
0: Has d'aconseguir-lo i arribar. Al conservatori arribem ara. Com vas viure això que acabes de dir, però una mica aquesta prova d'accés per poder passar, que és el que t'ha portat tu a tenir aquesta nota... que igual no arribes al 10 perquè van dir amb això ja, vull dir, no sé com va ser el moment que tu et diuen que tens aquesta nota, no?
1: Sí.
0: Que ho has fet també i que et dona accés a justament a passar tants
1: bé, doncs,
0: cursos.
1: Jo sabia que anava a treure una nota alta, no? Perquè havia estudiat molt.

0: petit, que és a l'Àlex quan tenia 7 anys?
1: No, 11, amb 11. El piano. O sigui,
0: vale, aquí és quan comences el,
1: amb
0: piano.
1: El piano.
0: Imagina que només han passat 3 anys, quasi 4.
1: És que no tu, o sea, en el moment no tu m'imagines, no? Però després quan arriba la realitat i dius, uau, ara estic aquí, saps? És molt fort.
0: Jo m'estic centrant tota la música, de, però tu com del curs normal, del que t'estàs formant, no?, a l'escola, de fet és ara ja estàs a quart, no? A quart d'ESO és el proper curs que faràs. És a dir, que acabes l'any que ve.
1: Sí.
0: Acabes l'any que ve, quart d'ESO. Els estudis, en aquest cas, és l'ensenyament obligatori, no? Ho portes bé? Tens aquestes notes tan bones com a la música?
1: Bueno, o sigui, crec que... o sigui, aprovo i tot això, no? Perquè també em poso i les coses les faig. Perquè, a veure... Perquè hi ha que tenir disciplina les dues coses, però crec que no arribes a tot. Llavors, jo decideixo molt abans la música, que és el que m'omple a mi, el que m'agrada. Poso això per davant que els estudis de l'institut.
0: Però també has de pensar, i m'imagino que ho penses, que per després continuar els estudis superiors, i sobretot quan ja... Imagina que vols dedicar-te també a estudiar a la universitat musicologia o una cosa així, que segur que va per aquí, no? I quan arribis al batxillerat escolliràs l'artístic. Per això, per arribar a tot això, saps que també has d'estudiar bé. Has d'estudiar, vull dir, has de treure, no sé si molt bones notes, però quan millor, millor, no?
1: Sí, el que passa és que, bueno, les assignatures difícils, no?, com matemàtiques i tot això, doncs li dedico molt temps, però la veritat és que tampoc me'n surto. Però assignatures com anglès, socials i tot això, crec que el nivell d'educació ara crec que no fa falta ni estudiar, perquè crec que ja pots aprovar i el que és passar, no? Si saques un 5, doncs ja està.
0: Sí, crec, però que... no crec que te conformis amb un 5.
1: No, jo soc molt perfeccionista i no... O sigui, no em conformo.
0: No, no, però... t'ho dic perquè història, les assignatures de socials, no? Literatura... pot ser perquè per tu sigui més fàcil... Bueno, t'ho dic de manera particular, que no precisament les de ciències, no? Matemàtiques, física, química...
1: Sí, no, això no.
0: Vull dir que això representa... Hi ha gent que és molt bona, no? I precisament el que no li atrau és les lletres. Però, en aquest cas, una gran majoria penso que... és perquè és trobar-li més dificultat. Però moltes vegades no és això. A qui li agrada... no troben difícils, no?
1: Sí, no, o sigui, no sé per què, però o sigui, tinc com molt nivell d'anglès, llavors, per exemple, anglès...
0: És el que seria els idiomes.
1: Clar, no em fa falta com estudiar, llavors el temps d'estudiar d'anglès ho dedico a la música, perquè després a l'institut, bueno, els exàmens 9, 8, 10, o sigui, també és bastant nota alta.
0: Vull dir que el que seria els idiomes, és a dir, que o sigui, està molt clar que l'oïda t'acompanya a tot.
1: Sí.
0: T'acompanya en la música, t'acompanya, per tant, en el llenguatge, en el que seria, doncs, aquí, en els idiomes, a l'anglès.
1: A l'anglès,
0: perquè
1: sí.
0: Lo tens a l'escola,
1: sí.
0: però potser és, escoltes un altre i comença, jo que sé, el francès o l'alemany o el rus, imagina't.
1: Sí, però, per exemple, mira, bueno, jo m'havia apuntat, només portava un any amb l'assignatura de francès com optativa, i vaig anar a Montpellier d'intercanvi i crec que ho vaig fer molt bé perquè em vaig enterar de tot el que em van dir i tot això. O sigui, crec que, no sé, quizà tinc una facilitat per als idiomes, però crec que amb això ja tiro. El que és l'institut, ja... O sigui, jo crec que ho aprovo tot, llavors crec que no tinc ningú problema amb el que és els estudis.
0: Pot ser que les matemàtiques i tal se quedin amb el 5 o el 6, no? Però la resta amb notes altes. Amb la qual cosa, després, quan arribis tu, o sobretot quan acabis el batxillerat, que vas, és el moment de fer les PAU, no? La selectivitat, que no sé quina és la nota que tu pots necessitar per continuar els estudis universitaris de música.
1: Mira, el que és la universitat, que hi ha com musicologia i tot això, sí que requereix com el que és la selectivitat. O sigui, les assignatures, com si vaig a l'artístic, doncs dibuix, català, anglès i tot això. Però el que és el Conservatori Superior, només amb la nota de mèdia de batxillerat i els exàmens d'instrument i llenguatge de les proves del superior, ja entra.

0: O sigui, ja passes directament. Ja,
1: o sigui, no, després del batxillerat, si vull fer el superior, no necessito fer exàmens ni de català, ni de castellà, ni res.
0: Ni de selectivitat en
1: no,
0: si.
1: No necessito fer la selectivitat, sinó les proves d'accés al superior, amb la nota del batxillerat.
0: Que amb això ho tens també més fàcil. Bueno. Vull dir, perquè està més en, va directament encaminat amb el que és el que tu vols.
1: Exactament.
0: Ara, mira, com ja hem passat a la mitja hora del programa, estem escoltant tota l'estona música de fons, però d'aquí jo posaria alguna de... No sé si és la que jo havia passat, la 3, una que és de Chopin, més completa, no és que dura, no sé si són uns... No arriba a 3 minuts. És igual, escollim aquesta.
1: Sí, el nocturn, do sostingut, de Chopin. Sí.

0: Ja continuem. Ara sí que escoltant ben bé, perquè i per qui ho escolti, doncs que de la manera com toques el piano. Aquestes peces que de fet estem escoltant aquí de fons i tal, són d'aquest any?
1: Sí, són, bueno, el Nocturn aquest, que és la última, aquesta era de l'any passat, que vaig tocar al curs de Ripoll, però les altres són totes, tant de l'audició que tinc al conservatori com el curs d'aquest any de Ripoll.
0: Això, aquí a Ripoll, això vol dir que vas a, quan fas aquestes concerts, no? Que tu te conviden, o és a través també d'on estudies, de l'escola o del conservatori?
1: Sí, el nostre conservatori promociona com el curs aquest de Ripoll, que són 9 dies, llavors tu pagues la matrícula del curs i l'estància, no? L'habitació, tot això, i llavors tu vas, fas les classes i després el dissabte i el diumenge ja tens com el concert final de cambra i el de com a solista.
0: O sigui, tu t'inscrius per fer això,
1: Sí, és com una cosa a part, sí, que fan a l'estiu per no...
0: Podríem dir que són com trobades, no, de qualsevol altra manera, que són trobades d'estiu i tal, pues en aquest cas, però relacionades amb el...
1: Sí, és un curs intensiu de música, intensiu. 9 dies, sí.
0: Déu-n'hi-do. Me queda aquesta... Estudiar música és car, també. Sí. Vull dir, tu dic per l'experiència, que a vegades és només fer, imagina't, i estic parlant de fa uns anys, no? Dues hores al mes, en aquell moment 60 euros. Pues imagina't quan és... Quants dies, quan tu vas a l'escola, quants dies, tots els dies de la setmana?
1: No, si vaig 2 dies, faig una hora de piano i una hora de llenguatge, i al mes crec que... O sigui, faig dos classes per 4 setmanes, 8 classes al mes. Llavors com surt com 200 euros, crec, al mes, algo així. O sigui, crec que és car, però no, tipo, no només com les classes, sinó després si el compres un instrument i tot això, però crec que tipo, no et gastes aquest diners si no et veus preparat per fer-ho. Llavors crec que amb el nivell que una persona pot tenir al conservatori i tot això, crec que no és car per al nivell que ell té.
0: Sí, o sigui, aquí hi ha també el fet de que una persona... com tu, no? Que ets molt bo, també hi ha la possibilitat d'obtenir beques, no? Vull dir, això, vull dir, no sé si a través del conservatori hi ha la possibilitat, doncs, que allà es pot demanar, i el conservatori, doncs, no sé com és, si és, en aquest cas és a través de la Generalitat o el que sigui, o del departament, no? De que es pugui concedir aquestes beques.
1: Sí, hi ha beques privades, per exemple, no sé si al meu conservatori hi ha, perquè no he preguntat encara, però després de la Generalitat hi ha també, que les beques són, pues, una ajuda econòmica, però després hi ha fundacions, per exemple, la Fundació Esquercho o Fundació del Conservatori del Liceu a Barcelona, que aquest, a part de proporcionar com instruments, també proporcionen concerts, cicles i tot això. Llavors, m'agradaria mirar, perquè encara no he investigat. No.
0: Què vas sentir quan et van dir que entraves en aquest cas, quan tu entres ja directament i te passes al quart curs de música?
1: Doncs...
0: Diria, això et va donar ànims, evidentment, per continuar endavant.
1: Sí, tant. O sigui, al veure l'esforç que has fet durant tot l'any i després que t'ha sortit bé l'examen, doncs et sents molt bé i amb ganes de continuar i millorar, perquè cada any agafo un repertori més exigent, el meu, no? Ja, bueno, l'estudi aquest...
0: L'esculls tu? El teu repertori?
1: A mi sí, perquè el profe em deixa fer el que vulgui, però bueno, hi ha unes peces obligatòries, no? Per exemple, ara en tercer està el Rondo a la Turca de Mozart, que és una molt famosa, però el que és tot el repertori, com l'estudi aquest, l'Opus 25 número 6, que són peces de superior i tot això, ho puc escollir jo tranquil·lament.
0: Que són de Chopin.
1: Sí.
0: I està clar, vull dir, les escull tu perquè a més t'agrada.
1: Perquè tens el repertori de cada any, és una obra de gran format, ja pot ser la sonata que vulguis, o sigui, dura com uns 10 minuts mínim, després hi ha una altra que és l'obligatòria de l'any, que això no ho pots escollir, òbviament. No, el Mozart no ho puc canviar. Tinc que fer la marxa turca. Després tens dos estudis, que això sí que pots escollir, que siguin estudis, que agafo sempre a Chopin, perquè crec que és el millor compositor per estudis i, bueno, en general. I després tens una peça de barroc, i l'obra lliure, que també l'escullo de Chopin. Cada curs. Intento fer dos o tres Chopins cada curs.
0: I com altres... la peça de barroc... Quan m'has dit el de Mozart, com diu, és obligatori, què vol dir? Que no t'acaba de... No és el millor compositor per tu? O músic?
1: Bueno, a veure, té les seves cosetes, també Mozart, però si hi ha que fer-ho, doncs es fa, ja està. Perquè, per exemple, per agafar un compositor com un Beethoven o un Chopin, doncs necessites fer abans un Haydn, un Mozart, un Bach.
0: Bach també és molt bo.
1: Això diuen. A mi personalment no m'agrada tant, però està bastant bé, també.
0: Sí, bé, va com tot. Evidentment, que té Chopin, que a tu fa que t'arribi molt més. És a dir, pot ser la seva... que trobes com a la manera de tocar, que hi ha aquesta sensibilitat que a tu precisament fa que també t'arribi més? O que podria dir que és la que tu sents?
1: Sí, sincerament jo crec que és la sensibilitat que li aporta ella a les peces, i perquè crec que, per exemple, a Bach, com en aquella època no tenien piano, doncs no podia fer com les dinàmiques i tot això, llavors és com tot molt, molt més recte, és molt sec, però crec que Chopin juga molt amb els picos de... No, de ara ho faig lent, ara ho ràpid, i mescla les coses d'una forma que sempre arriba com un sentiment molt, molt bonic, la veritat.
0: I pel que fa, diguem, m'has dit el que és el temps que tu dediques al conservatori, són dos dies a la setmana?
1: De classe, sí.
0: Sí, i quantes hores dediques, és a dir, i com és estudiar dins, quan tu estàs allà, que és el que... com ho treballes? Perquè suposo que el teu profe és el que te fa, no?
1: Mira, jo aquest curs anava el dilluns i el dimarts, llavors el dilluns, que era l'instrument, arribava, bueno, anava molt, molt tempradora, la veritat, arribava una hora abans per estudiar jo, i després em feia la classe i ja està, després ja m'anava a casa. Però clar, que jo visc a Castellà i veia a terra el transport públic i tot això.
0: Quan, bueno, Bellaterra, de fet és que Bellaterra de Castellar no sé si està ben bé comunicat,
1: sí,
0: hi ha transport públic que te porta directament allà?
1: Sí, directament agafo el bus, la línia C1, i a Sabadell, a Plaça Espanya, doncs em baixo, ja estic a la porta del ferrocarril i ja em connecta.
0: Clar, primer Sabadell, després Ferrocarrils Catalans, que
1: és
0: ja,
1: que ja em deixa, sí.
0: Vull dir que no és el fet d'una línia directa cap allà. I això, després, quan tu estàs allà, allí quantes hores és el... O sigui, són dos dies a la setmana, dilluns i dimarts, són els que tenies. Vull dir, ara estàs vacances.
1: Sí, ara estic vacances, però quan és les classes, doncs les classes duren una hora, però jo m'agrada arribar molt abans per estudiar. Jo,
0: és a dir, i disposes allà també del piano i tal, mentre tu
1: sí,
0: estàs...
1: Sí, perquè hi ha moltes aules d'estudi. Llavors, jo arribava a les 3:30, a 4, i quan tenia la classe a les 6 o 5:45, depèn, perquè el profe a vegades arribava tan prou, com no tenia alumnes, doncs jo m'anava a un piano a dalt i em posava a estudiar i fins a l'hora de classe. Hem passat tota la tarda allà.
0: O sigui, que ja fas el que podries estar a casa, potser perquè que segur que a casa teva també hi ha... tens el teu estudi, el teu espai, i és tranquil, però és com si allà coneixes més que tot és música.
1: Sí, a veure, el ser en un lloc... Bueno, és que en general...
0: I les classes estan aïllades, és a dir, aïllades són del so, no? Vull dir que,
1: sí,
0: que si hi ha altres...
1: Sí, insonoritzada, sí, i tot això. Però, o sigui, el conservatori crec que tot és bo, perquè si ho compares, per exemple, amb els estudis obligatoris, primer, que no estàs obligat. Segon, que necessites unes proves d'accés, que no entres perquè ho tens que fer, perquè és opcional fer la carrera de música. I com tant els instruments com les persones, al ser un entorn que està només connectat amb la música clàssica, crec que és molt bonic de disposar de tot això allà.
0: Clar, vull dir, i allí estàs connectat només amb el que en aquell moment t'interessa a tu.
1: Exactament.
0: Que és la música.
1: Exactament.
0: Clar, i és el fet, deixant de banda el que és l'escola obligatòria, no? Vull dir que... Allí te sents perquè estàs, perquè tu vols estar, ja està.
1: Exactament.
0: I què és el que més t'agrada de les classes?
1: Bueno, crec que la relació amb el professor, no? Tipo és que no sé com explicar-ho, perquè és, però sí, com quizá la professionalitat que hi ha a les classes, la comparativa amb escoles de música i tot això.
0: I pel que fa a mirar el repertori, que aquí estem escoltant, que tota l'estona és gairebé Chopin, hi havia alguna que no era de Chopin, però gairebé totes, hi ha alguna peça justament de Chopin que et faci sentir, no sé, com a casa?
1: Sí, bueno, té uns estils que són les balades, que són peces llargues, no?, amb diferents idees musicals i tot això, i per mi la balada número 4, opus 52, de Frédéric Chopin, perquè va ser com l'última i doncs és com la que va dedicar més temps. I crec que és...
0: L'última de què el va composar?
1: No, l'última de les quatre balades que
0: Val.
1: Té. Al ser l'última és on dedica, crec que, més temps i com més sentiment, de totes.
0: Uh-huh. Pel que fa, diguem, deixant el Chopin, que veig que com t'agrada tant, no et costa de tocar la seva música. Quin compositor et costa més a tu?
1: En aspectes això de sentimentals i tot això, del barroc, Bach, per exemple, perquè no pots posar com tota l'energia ni tota la sensibilitat, però parlant d'aspectes tècnics, tant Rachmaninoff com Liszt, perquè tenien unes mans molt grans, llavors no m'arriba la mano a tocar i és molt difícil, però aspectes tècnics aquests, sí.
0: Te decantes sempre per la música clàssica o també en algun moment toques la moderna?
1: Bueno, moderna només per desconnectar una mica de la clàssica, però crec que la clàssica és com el meu objectiu i és el que dedico més temps.
0: Hi ha alguna peça en particular que t'agradaria interpretar en el futur?
1: Sí, crec que a tots els pianistes crec que li agradaria interpretar el concert número 2 de Rachmaninoff.
0: Va... És difícil?
1: Molt difícil.
0: I és per això que potser això és un repte.
1: Sí, perquè en piano tots els concerts que tinguin darrere amb orquestra són difícils, tots.
0: Clar, perquè una cosa és quan toques el piano sol, no? Però quan estàs en orquestra que us heu de coordinar tots, no? Vull dir, tot el que és l'orquestra. Però també això podria ser part del futur, no?
1: Sí.
0: Part del futur teu, perquè a veure, dedicar-te a la música és com de manera solitària és difícil, no? En canvi, entrar en una orquestra també és un repte, eh? Vull
1: sí.
0: dir que no és tan fàcil, però és una manera de pues, tinc la feina, que és això, estar a l'orquestra.
1: El que passa que els pianistes lo tenen més difícil encara, perquè no és com el violí, que tu fas l'oposició i si entres a l'orquestra entres. Els pianos van invitats a les orquestres. No tenen com una plaça principal, no? De tu tocaràs sempre el piano en aquesta orquestra. És mentira. O sigui, si no t'inviten a una orquestra no pots entrar en oposicions com a pianista.
0: Uh-huh. Tu t'imagines dedicant-te professionalment a la música com a futur?
1: Sí.
0: No t'imagines altra cosa?
1: No, o sigui, sempre he pensat que està bé tenir un plan B, però crec que si et vas a dedicar a la música no pots perdre com el temps pensant en un plan B i tens que llançar-te a ple a per la música.
0: T'has plantejat per en algun moment el plan B?
1: Bueno, sí, m'agraden molt les ciències, no se'm donen bé, però la veritat que alguna altra carrera d'universitat...
0: Uh-huh. El teu somni musical, quin és el teu somni musical?
1: Tocar en un escenari, no? Com per exemple el Palau de la Música Catalana o el Carnegie Hall, que hi ha a New York, en Amèrica.
0: Déu-n'hi-do. Home, el Palau de la Música crec que no és tan difícil. No és fàcil, tampoc.
1: No és fàcil,
0: però més. L'altre ja és un altre nivell, però evidentment
1: sí, sí.
0: És un altre nivell que no...
1: Sí,
0: qui diu que no?
1: Bueno, això ho donen quan guanyes concursos, et poden donar l'opció de tocar.
0: I t'agradaria compondre o composes? O has composat alguna cançó?
1: Bueno, tens l'assignatura de llenguatge i allà composes coses, però mai m'he posat a composar com una obra molt gran, però m'agradaria tenir alguna idea i fer alguna cosa propi, perquè crec que també et dona com personalitat a l'hora del músic.
0: Com et veus d'aquí a uns anys?
1: D'aquí
0: jo,
1: uns...
0: per exemple, te posaré més o menys el temps que te queda per acabar els estudis. Posarem, per exemple, 6 anys.
1: Doncs crec que em veig en algun concurs i supercompetitiu i donant el màxim que tinc.
0: I, per exemple, tu quan acabes de fer una presentació, un concert, no?, en el que has participat, etc., i que ha anat superbé, què és el que et fa estar orgullós de tu mateix? No, i no només en això, sinó en qualsevol en altre moment. En
1: audicions, doncs crec que el sentiment de ho he tret, ho he fet molt bé i la gent m'està aplaudint, és un elogi, no? O sigui, una persona que no fa teatre o tot això és inexplicable. No? Mm.
0: I què t'agradaria que la gent sabés de l'Àlex més enllà, o sigui, de l'Àlex persona més enllà del músic i de totes dues també?
1: Doncs és difícil, crec que, no sé, o sigui, crec que soc una persona amb bastant humor, la veritat, que parlo de molts aspectes, o sigui, crec que més que res que podríem parlar amb mi de qualsevol cosa que no sigui música clàssica també.
0: Àlex, ja no te faré... Ho tens molt fàcil perquè la resposta les tens molt bé, és molt tranquil, vull dir que així, però avui hem acabat aquí.
1: Perfecte.
0: No et faré més preguntes. Ha estat un plaer conversar amb tu, de veritat. Ets jove, sí, però la veritat és que tens una manera d'entendre la música que és profunda i també com a persona, la música i la manera de veure la vida. És profunda, sensible i de veritat que molt especial. Gràcies per compartir el teu talent, la teva manera de treballar i aquesta passió que tens per aprendre i també per créixer.
1: Moltes gràcies.
0: Et desitgem un camí llarg, ple de música, d'escenari, de moments que et facin vibrar i aquí a Ràdio Caldes tindràs sempre un micròfon obert. I també avui així tanquem el programa amb aquesta música interpretada per Àlex Salles. Tanquem una edició més de Paraules, Música i Lletres a la Fresca. Moltes gràcies a totes i tots per ser-hi, per escoltar, per compartir cultura i estiu amb nosaltres. Ens retrobem dijous vinent aquí a la Fresca amb més paraules, més música i més lletres.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: per nosaltres.
1: Hem tot a punt. I no t'ho perdis, que ho ets d'avui. Arriba algú. Fins ara. Perdó.
2: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. I'm a scat man.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.